0: 10. Són les 3.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típic de qualsevol altre cap de setmana d'estiu. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però repetim, el matí es presenta molt assolellat amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Hora a l'Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany en 6 anys, el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça en el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 90.7 FM.
1: Vull pel·liat. La màquina del ritme.

0: know.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4, de 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de protecció civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat també el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestals, Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va ser l'autor dels dos gols del conjunt blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ja ha començat doncs, a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. Per la seva banda, segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi torni aproximadament 250.000. I pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya fins diumenge. D'altra banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. Precisament aquestes temperatures s'han reflexat als marcadors, i és que el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de juliol a Barcelona un home de 36 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb violència comesos en portals i ascensors de persones d'edat avançada. De fet, la detenció es va produir in fraganti després que l'individu cometés una temptativa de robatori. Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva. Ahir divendres, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer-hi les comprovacions corresponents. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren el decés una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. Fins al 12 d'agost el festival desplegarà 12 actuacions més de gèneres i estils diversos. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. Això si l'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els casanencs Mans Amigues guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya en certamen, a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant el cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardana, almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certamen no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça, doncs, es va animar tant. Anem a sobre les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret, anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar Sempre Galzeran, Mirant al cel, Solstici i La colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició La colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Hem escoltat aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cobla i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove al passeig de mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla, la principal de la Bisbal, a la plaça Nova, amb sardanes de veu mala, molina o cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament al primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: poblejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà, a la mateixa hora a Matadepera hi haurà la principal de la Bisbal i a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes de la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21a Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 2:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada de l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 4:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 4:45 de diumenge a Cervera el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 4:45 també a Castelldefels hi ha sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 4:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 4:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a les 8 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a les 8 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a les 9 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a les 6 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a les 7 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a les 9 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 4:50 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a les 10 ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a les 4 de la tarda amb les coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant-lo blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca. Se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc, l'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: doblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Cobla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem

0: la veu. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, a les carreteres, l'AP7 està concentrant els principals problemes de trànsit a primera hora d'aquesta operació sortida. Destaquen les retencions entre Gelida i Castellbisbal, com diem a l'autopista AP7, en aquest cas en sentit sud, així com els 6,5 km de retenció entre Freginals i Amposta, on s'ha hagut de tallar un carril per la retirada d'un vehicle. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin 250.000. Així, amb tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. A més, el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el mes de juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en plana internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva més profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat envers la crisi de Ceuta. En aquest sentit, el Ministeri d'Interior d'Itàlia, recordem que ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I en cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mart d'estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir, empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès, això sí, es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'hores d'ara, perquè fa la xarxa viària, hi ha carrils tallats a l'autopista P7 als trams de Fogars de la Selva en sentit Tarragona i també a Vilablareix, en aquest cas en sentit Figueres, mentre que les principals retencions es troben al tram de Gelida cap a Tarragona amb uns 11 quilòmetres de cues. També hi ha un carril tallat, en aquest cas per obres, a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que està previst que diumenge en tornin aproximadament 250.000. I en plana de successos, un home de 65 anys ha mort aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 de la nit i investiguen les causes d'aquesta caiguda mortal que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del departament d'Empresa i Treball. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, aquest juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons

0: Anònim, Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. I tanquem amb els esports. En futbol, empat a 2 del Barça i el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva, en sentit Girona, i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona

0: Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'Aena. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. Més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí a la teulada de l'edifici. Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior i 2 dels treballadors, com diem, han estat evacuats i han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Tots dos, això sí, en estat lleu. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat. En plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen i al president del Consell Europeu Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la 9a edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada blaugrana davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglès. Els 2 gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: con las tres. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona-El Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament repassem ara mateix l'estat a les carreteres catalanes, que és de normalitat en general, exceptuant l'AP7 en dos punts concrets, on entre Castellbisbal i Martorell en direcció Girona hi ha la calçada tallada en aquesta direcció. També, en aquest cas, entre Salt i Vilablareix hi ha dos carrils tallats que fa que hi hagi circulació amb retencions en direcció Figueres. I seguim parlant de trànsit, i és que el Servei Català de Trànsit ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 32 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I seguim encara en plana de trànsit, però parlem de que avui, dissabte 1 d'agost, els conductors paguen un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'avui. Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. I seguim en aquest cas en una afectació del govern espanyol, canviant de terç, i és que el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, actualitza la xifra de morts fins a les 67 persones.

0: persones. I en plena de successos, un home de 65 anys va morir el divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en aquesta plena de successos, nou treballadors d'una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Sobretot informen des del cos de bombers que no s'ha de preocupar la població, ja que està això concentrat en aquesta zona. I per últim parlem del temps, i és que Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escolti qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres, també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es

0: calcula que van travessar la frontera del Marroc, han tornat al seu país. I en esports, el Barça va perdre els penals 3-2 al primer partit de pretemporada contra el Birmingham City i després empatar 2-2 en el temps reglamentari. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 5. Estàs... Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal, han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, i en aquests en poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamar-se o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300 vols. Trànsit calcula la sortida de 575.000 vehicles de l'àrea de Barcelona i Renfe ha reforçat l'oferta de places. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables de Pit Sonic i Rafa Reducer, els dos superdots, acompanyats en aquesta ocasió de Jordi Stone, que ja fa dia era una gran baixa. Ja, però ha tornat el hijo pródigo. Hola, Ulises ha vuelto a Itaca. Que bien. Amb Arita, que també feia dies que no es passava per aquí. Però la mala notícia és que no està Loren, que el tio... S'estimat més anar a Santiago de Compostela de vacances amb la seva dona, que està aquí amb nosaltres, des de luego. En fi, una abraçada molt forta a Loren i Maica, i que gaudiu molt de les vacances. I a la resta d'oients, doncs això, ara anem a passar una hora i mitja amb vosaltres escoltant el millor rock and roll de la graella radiofònica. Què tal, Rafa? Tot bé?
1: Molt bé, tot perfecte.
0: Doncs vinga, doncs comencem, sense més dilació, amb The Peewees, una banda italiana de rock and roll formada a la Spezia el 1995, reconeguda com un dels referents més sòlids i potents de l'escena del punk garatge i rock and roll europeu. Al llarg dels seus 30 anys de trajectòria han sabut barrejar amb mestratge les seves arrels de punk rock amb gèneres com el garage rock, com deia el soul, el rhythm and blues i el power pop. Banana 3 és un tema llançat el juny de 2024 com a quart senzill d'avançament del seu LP One Ride, publicat el 6 de setembre de 2024, que és pues, la vessant més power pop, potser. Anem a escoltar-lo per començar avui el programa. Banana 3, The Peewees, bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
1: Bona tarda.

0: Molt bé, continuem i anem ara amb Frank Carter amb The Rattle Snakes. Des de l'àlbum Sticky del 2021, d'una ratxa de 3 àlbums consecutius, al top 10 del Regne Unit, el seu disc de Rainbow va néixer de l'autoreflexió, la memòria i la gratitud. Com diu el mateix Frank, parlem de que el rock and roll mai no morirà, però mai no parlem realment que potser la idea de l'estrella de rock hauria de morir. Tot el concepte i el que significa sempre ha estat aquest moment de glamour, però al final, quan em vaig posar aquest vestit, no em va anar gaire bé. Així que anem a sentir d'aquest de Rainbow el tema titulat Honey, Frank Carter and the Rattlesnakes.
1: Molt bé.

Molt bé, seguim aquí al Sonet Reducer amb Bad Nerves, una banda britànica de punk rock i power pop fundada a Essex, Londres, l'any 2016. Es caracteritzen per combinar la velocitat del punk clàssic amb melodies pop enganxoses. Ells mateixos autodefineixen així en cachondeo com els fills bastards d'una nit entre Ramones i The Strokes. Still Nervous és el seu segon àlbum d'estudi, publicat originalment el 31 de maig de 2024 sota el segell discogràfic Loose Group Records, contenint totes les característiques que han definit a la banda, com demostra aquest tema, You Got the Nerve, The Bad Nerves. Yeah.

0: Welcome to Sonic Reducer.
1: No vayáis. Comen sesos de mono.
2: ¡Alto ahí! Eso es ofensivo. Los indios no comen sesos de mono. Y si lo hicieran, yo me apunto. Porque seguro que son muy ricos y nutritivos.
3: Els Boogie Hammer comprimeixen els millors temes de la seva carrera en el seu últim treball, By Popular Demand, que estem aquí punxant bastant aquest any. El martell demolidor austríac recopila les seves composicions, singles, LPs, fins a completar 16 temes units sota un mateix títol. La formació vienesa a la seva màxima potència. La grandesa del rock and roll barrejada amb l'actitud punk és present de cap a peus en els temes d'aquesta formació. Anem a sentir aquest últim By Popular Demand, el tema titulat Two Out of Three, I Bad. Boogie Hammer.
4: Muy bien.

molt bé aquests Boogiehammer. Seguim, seguim amb Napalm Pom, que és una banda de rock and roll originària de Calgary, Alberta, de Canadà. Són coneguts per la seva energia explosiva, l'ús de guitarres bessones, i un estil que combina el so d'MC5, Thin Lizzy i AC/DC. La seva activitat es va desenvolupar principalment entre els anys 2014 i 2020, en què van publicar The Climb to Heaven Has Too Many Stairs, de Lost Tapes. Darrer llançament fins a dia d'avui, tot i que continuen fent bolos a nivell local de tant en tant, tal com es pot observar tafanejant una mica el seu Facebook. Doncs d'aquest disc escoltarem el tema Callens Low City Prices, Napalm Pom.

0: Jennifer Finch, baixista del grup L7 i de Shocker, va morir fa un parell de setmanes. Jennifer havia estat diagnosticada d'una forma agressiva de càncer cerebral i fa només uns dies la banda havia iniciat una campanya de recaptació de fons per ajudar la seva família a costejar les despeses mèdiques. L7 va publicar el següent missatge a les seves xarxes socials en memòria de Finch. Amb gran tristesa volem anunciar que la nostra estimada companya de banda, amiga i còmplice d'entremaliadures, Jennifer Finch, ha mort avui. Va lluitar amb valentia durant molt de temps contra un càncer cerebral i era molt estimada per molts amics meravellosos, companys del món de la música i fans de tot el món. T'estimem, Jennifer. Jo vaig tindre l'oportunitat de veure-la en directe un parell de vegades, una amb L7 i una altra amb la seva banda, The Shocker, amb la qual només va treure un àlbum, el Lab Jurars Stray, del qual sentirem i farem des del Sonic Reducer el nostre petit homenatge amb el tema Cash In. Descansa en pau, Jennifer.
1: Molt bé, sí senyor.

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb Pain City, que és un power trio noruec de la ciutat d'Oslo, que està en actiu des de 2016. La seva música està plena d'energia i testosterona que escalfa i s'amplifica en els seus shows en viu, segons diuen. El seu so a mi em recorda una mica a Chrome Division i la seva discografia la conformen 4 LPs editats entre 2018 i 2022, a més d'un grapat de singles i EP. Avui escoltarem un tema extret d'un single de 3 temes publicat el 2024 i que porta el contundent títol de Shoot the Fuck Up, Pain City.

0: Els Spitfire Scream és un grup de Torrelles de Llobregat, format per el Marc, el Marcell, la Maria i la Bet. La seva música és una barreja de punk i high energy rock and roll, senzills, directes i agressius, sense temes addictes, amb temes addictes a la velocitat i l'adrenalina, que ens atrapen amb la seva potent interpretació vocal, amb aclapadores cançons plenes de força i energia, creades per cremar escenaris. I jo els vaig veure fa relativament poc i puc corroborar-ho. Anem a sentir del seu últim treball, el Reverend, titulat, el tema titulat Hate Faces, Spitfire Scream.
1: Molt bé.
0: Amigos, vamos a reventar, este disco lo vamos a exprimir. Sí,

Molt bé, seguim amb Egyptian Gay Lovers. Aquests amants gay egipcis no són egipcis, sinó que són quatre bèsties de la ciutat alemanya de Dresde, que fan un speed rock de l'estil la banda és molt apreciades per aquí com Zeke o Peter Pan Speedrock. Feia temps que no sonaven per aquí al programa. Mira que a principis d'aquí del Sonic Reducer havien sonat bastant. Acostumen a tocar a tota hòstia i sembla que portin un cabreig perpetu que es converteix en pura energia sònica. Tenen una bona col·lecció de EPs i splits i 5 discos repartits entre 2005 i 2020. Discos repartits entre 2005 i 2024. Haig de reconèixer que els hi havia perdut bastant la pista, però em vaig assabentar que el seu primer àlbum, que data 2005, va rebre una distribució digital massiva en les principals plataformes de streaming el juliol de 2024 a través del segell Savage Magic Records. Així que s'ha d'aprofitar aquest event. El disc en qüestió es titula Trash Tigers from the Middle East of Germany i conté temes com aquest Out of Luck. Egyptian Gay Lovers.

0: No crec que, bueno, no crec que Brian Setzer necessiti moltes presentacions, i és el que ell és un artista que ha aconseguit reconeixement mundial tant al capdavant dels mítics Stray Cats, a raïs del neo rockabilly, com en la seva arxiconeguda Big Band, de Brian Setzer Orchestra. I en solitari també fa el seu. The Devil Always College és l'últim, el seu penúltim treball, el segell Surfdog Records. Aquí veiem que el tio és un multiinstrumentista afamat, a part de, per descomptat, la guitarra elèctrica, també li fot bastant bé al contrabaix, a la bateria, però també al baix elèctric, al piano i suposo que a l'harmònica i a lo que sigui. Anem a sentir d'aquest The Devil Always Called, el tema titulat Girl on the Billboard, Brian Setzer.
1: Venga! 1, 2, 3, 4, 1...

0: Molt bé, com s'agraeix sempre un 7-0, hòstia. Continuem amb Quarter Wolf, que és un duet de garatge punk format per un noruec i un australià amb base a Oslo, sembla principi d'un acudit. Estan en actiu des de 2013 i són coneguts pels seus concerts intensos i explosius amb un enfocament hardcore i de punk do-it-yourself. A l'estudi i a la vida. Han publicat 3 àlbums, dos senzills, 2 EPs i un àlbum compartit. El bateria Paul Daniels s'encarrega de tot, des de la barreja i la masterització fins al disseny, exceptuant el disc compartit amb White Trash Blues, amb el nom Shit Faces and On Fire, publicat el 2020. Anem a escoltar un single que van publicar el 6 de juny de 2025 i que porta per títol My Baby Wants Action, que ja li dedico a la meva senyora que està aquí i que també vol acció. Quarter Wolf.
1: My baby wants action as you want.

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sony Reducer, a Radio Cardedeu, es nuestro comino y eso importa mucho. Anem a parlar de l'últim disc dels Dwarves, que es titula Jenkem. Black Dahlia i els seus han tornat a tocar a Oz, o més ben dit, a ficar el dit a la llaga. Tan combatius com sempre, tan àcids i ironis com és habitual, ens trobem davant d'un tracklist molt allunyat de la linealitat i de l'anar a pinyó fixa, com ens tenien acostumats, combinant l'habitual punk rock i garatge punk amb hostiazos hardcore en el bo del Nick Olivieri, agafa el comandament amb aquests xisclets i crits tan reconeixibles en ell, en el cas de temes com Drug Lust o Must Confess. Però nosaltres d'aquest nou àlbum punxarem el tema titulat Confused. Anem a sentir-lo. Dwarves!

Molt bé, iniciem el moment cover amb Kill by Death, a punt tribut to Motorhead, àlbum recopilatori d'homenatge llançat el 31 d'octubre de 2025 a través del segell BMG. Va ser publicat amb motiu de la commemoració del 50 aniversari de la fundació de Motorhead i reuneix 14 bandes destacades de l'escena punk internacional com Rancid, Pennywise, La Wagon o Murphy's Law, entre altres. Avui escoltarem una versió del tema Over the Top que fa una banda a la que tenim gran estima aquí al Sonic Reducer. Es tracta de The Bronx, que de fet crec que fan doblet avui. Spoiler. Anem a escoltar-la. Over the Top, The Bronx.

Cream of the Crop Volume 2 és un recopilatori de rareses del grup Suede Helicopters. Compta amb diverses versions i cares B. El club compta amb influències molt diferents, des dels Beatles i Elvis, passant per Rollins, Kiss, Iron Maiden, Saxon, AC/DC i més actuals com Turbonegro, Backyard Babies, Lucifer, etc. Un festival de versions que no pots perdre. Nosaltres sentirem la que fan del I Nothing To Do dels nostres amics Dead Boys. Anem a sentir-la. Helicopters.

0: das cuenta de lo que siento por ti? ¿No ves que yo siempre te he querido?
1: ¿Que me has querido? Has hecho todo lo posible por torturarme. Me cortaste el brazo.
0: Solo porque fuiste frío y arrogante. Fue por despecho.
1: Ya no quiero oír nada más. Es muy tarde. Tu padre estará preocupado. Vete a casa. Yo también debo irme.
2: Molt bé, seguim amb una banda posent de la californiana ciutat d'Oakland i que es fan dir precisament The Devil in California. Defineixen la seva música com a rock clàssic però heavy com l'infern i també amb algun toc southern. La banda neix quan, procedent d'altres bandes de l'escena local, s'ajunten a la guitarra Jamie Cronander i el baixista Matt Stewart, que es fan amb els serveis del vocalista de sessió Anthony Molson. Per accentuar el que ells anomenen gran mur rock de guitarres, fitxen a un segon guitarrista, Snake, procedent de Skin Love. La formació la completen el bateria Andy Galeon. Durant un parell d'anys van madurar

escenaris obrint per bandes com Black Star Riders, Skid Row, Truck Fighters, Charm City Devil, Prong o Motor Sister. I el 2015 surt per fi al carrer el seu primer llarga durada que porta per títol Longer Ride Down. Anem a escoltar com sonen The Devil in California. Això es diu Delta Sludge.

Anem a parlar una mica de l'últim disc de Danko Jones, Res objecte i res de nou. És Danko Jones en estat pur i que es deixa d'experiments. Aquest punks 90s i rock macarrero ple de guitarres que es claven com ganivets al marc de la casa. Un treball simple, amb perles rockeres, a pulmó partit, sense maniments i sense complicacions. Apte per a qualsevol ebrietat. Anem a sentir aquest últim Leo Rising, el tema titulat What You Need, Mr. Danko Jones. Que no fallen mai.

Com t'ha aixecat un programa el Dan Collons, hòstia. Molt bé. Seguim amb paraules majores amb les Girl School, que és una veterana banda femenina de heavy rock, que per allà a principis dels 80 va ser patrocinada per Motorhead, amb els que van fer diverses gires i col·laboracions, i que va ser el punt de partida d'una llarga carrera plena de daltabaixos. Avui ens centrarem al seu disc, Guilty Assassin, publicat el 2015, i si exceptuem la regravació que van fer el 2011 del mític Hit and Run, no treien disc nou des de Legacy del 2008. Les membres de Girl School defineixen el Guilty Assassin com un àlbum de rock clàssic que ho abasta tot, quasi una història del rock que ens ha agradat. I efectivament així és, ja que trobem temassos que ens retornen a l'energia de la seva primera època quan van publicar discos, com deia, com Hit and Run o Demolition, els grans clàssics de la banda, juntament amb altres temes que eren més aviat grisos i que baixa una mica el llistó de l'àlbum. Però anem a posar un dels temes destacables, concretament aquest, Come the Revolution, de les grans Girl School. Vamos a por ello.

El 24 de juliol passat, el món del hardcore va rebre una garrotada bastant important, després de perdre un dels seus grans exponents, Luke Kohler, el que va ser vocalista i membre fundador de Sick of It All. Va morir als 61 anys, després d'una dura batalla contra un càncer d'esòfag, malaltia que va arribar a superar, però que va tornar a partir al setembre del 2025. Des de que va formar Sick of It All al barri de Queens, amb el seu germà, el guitarrista Pete Kohler, el 1986, les millors cançons de la banda sempre van tractar sobre l'amistat. Una cosa molt curiosa. Just Look Around va ser una cançó que advertia sobre el racisme, dividint la societat mentre els polítics rics prosperaven. Un missatge que segueix ressonant gairebé 40 anys després. Era una banda per a gent treballadora, que només intentava tirar endavant dia a dia. Me'n recordo que als finals dels 80 la imatge que jo tenia del hardcore de Nova York era la de Agnostic Front i Cro-Mags, la que van forjar ells. Tipus durs, amb el pit inflat, cridant sobre la ràbia i sobre matar-los a tots. Sick of It All va desafiar això i ho va aconseguir, ho va canviar. Una banda diferent que va lluitar i va guanyar. Una veritable llàstima. Sempre els he tingut molt d'apreci, la veritat. No els he vist mai en directe, però sempre és una gran, una banda que m'ha fet molta gràcia. Anem a sentir de Sick of It All el tema titulat The District. Fins sempre, Lu.

0: Uau, doncs arribem així al final del Sonic Luther d'avui. No estem complint molt la prioritat del programa, ho fem cada 3 setmanes. Anem de vacances 2 setmanes més i d'aquí a 3 setmanes, és a dir, el dia 22 d'agost, tornem amb el programa 336. Esperem que us hagi agradat tota aquesta descàrrega de rock and roll que us hem preparat. Tornarem preparats per fer-vos una altra. No sé si Rafa té alguna cosa més que aportar. Algú li toca acomiadar el programa?
1: Sí, doncs acomiadar-lo i res més.
0: Abans d'acomiadar-ho, doncs m'agradaria doncs agrair aquí la presència del Jordi i de la Rita. Moltes gràcies. Un auto aplauso. I he dit això, pues, doncs...
1: Formava part de l'acomiadament.
0: disculpa.
2: Tornarem a
1: Doncs ens acomiadem i ens acomiadem en una banda que m'agrada molt, que són els Mariachi El Bronx. El David ha punxat a The Bronx, que una part de la banda ha muntat, forma part dels Mariachis. I és un tema que ja vaig punxar una vegada, que m'agrada moltíssim, que és el Revolution Girls, però he trobat un tema que és un directe que es va gravar en una mena de programa de televisió que van fer per Halloween. És aquesta televisió americana que sempre fan programes collonuts quan mai t'ho esperes, que es deia Halloween Death Streaming, i van tocar ells. El tema no sembla que sigui en directe, però ho és. De fet, si us fixeu, s'escolta gent de fons, però m'agrada més que el tema que hi ha a l'estudi, perquè fiquen violins i fiquen molts més instruments i molts més coros.
0: Com a bons mariachis,
1: vale. Exactament. Sembla realment una banda de mariachis. El cantant no canta tan bé com en el disc, perquè es veu que està cascada, bevia bastante tequila. Però és un tema error. Així que res, punxarem Revolution Girls de Mariachi El Bronx i us emplacem, fins a d'aquí...
0: 22 d'agost.
1: 22, que diria...
0: D'aquí a 3 setmanes.
1: Doncs molt bé. Revolution Girls, Mariachi El Bronx, amigos. Nos vemos.

0: Veus del passat.
1: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
2: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
1: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
3: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
1: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel GS11 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
4: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per la terra.
1: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
2: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, a la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
0: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
0: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
0: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
0: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balaguer.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Perquè les

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac que l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 dels quals han estat traslladats, en estat lleu, als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat 2 excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els 2 afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. Hi ha en cultura a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els verds han descarregat un 3 de 10 en folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la Torre de Nou amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Aquesta diada la podeu seguir per la plataforma La Xarxa Més i a les vostres televisions locals. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Martorell i Rubí que en vagi honrat a la R8 a partir de demà i fins al 9 d'agost. La interrupció del servei ferroviari respon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Els autobusos circularan cada 15 minuts entre Martorell i Molins de Rei i cada 30 minuts en parades intermèdies i cada hora fins a Rubí. Els títols de Rodalia seran vàlids també en aquests serveis alternatius. I repassem el temps, i és que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa aquest diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna i l'avís és de grau groc amb un nivell de perill 1 sobre 6 i estarà vigent entre les 2 i les 8 del matí. I ens anem fins a Constantí, on el Moto Clàssic celebra aquest diumenge la 14a edició de la sortida de motos i cotxes clàssiques. La jornada reunirà aficionats als vehicles històrics amb una exhibició pels carrers del municipi del Tarragonès. Ens n'informa des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
1: La trobada començarà a les 8 del matí a la plaça de les Escoles Velles, on es farà el repartiment d'una samarreta commemorativa. Cap a 8:45 sortirà una cercavila de motos i cotxes clàssics que recorrerà els carrers del municipi fins a arribar davant de l'Ajuntament, on els vehicles quedaran exposats. El president de l'entitat, Ramon Valeriano, explica que l'objectiu és mostrar aquests vehicles a la ciutadania i compartir l'afició pel motor.
2: Sortirem per fer un recorregut per tot el poble, és a dir, ens volem fer notar. Podem fer notar que estem de festa, que estem passejant amb les motos i farem tota una volta pel poble, per tots els carrers, per arribar davant de l'Ajuntament, on deixarem les motos i cotxes en exposició.
1: La jornada continuarà amb una ruta d'aproximadament una hora pels voltants de Constantí i finalitzarà al migdia amb el retorn dels participants al municipi.
0: I en plena de successos, un treballador de 65 anys ja va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I a Tàrrega, l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor, una cosa que ja va passar l'any passat 3 vegades. I en cultura, els Verds descarreguen un 3-9 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus a la primera ronda. En aquesta diada també hi han participat la Joa de Tarragona amb una gran actuació. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Un home ha resultat ferit de gravetat avui dissabte al migdia després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els ha traslladat al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques ha evacuat el ferit greu a l'Hospital del Mar. L'avís del succés s'ha rebut prop de les dues de 2:45 i, segons les primeres informacions, un dels ocupants de l'embarcació ha caigut a l'aigua i ha patit un tall profund a la cama.

0: Sis ha expressat la seva preocupació i indignació pel que han qualificat greus incidents a Ceuta. I parlem de afectacions, i és que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera a partir de demà entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí Vallcaia Honrat a la R8. La interrupció del servei ferroviari correspon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Ja en successos, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I encara en aquesta planada de successos, un treballador de 65 anys va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I parlem del temps, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa per demà, diumenge i dilluns. La previsió apunta a temperatures lleugerament per sobre de la mitjana climàtica i a una sensació de xafogor, especialment durant la nit. Pel que fa a l'estat del cel, dilluns s'espera una situació d'inestabilitat marcada amb xàfecs i tempestes a la meitat oest del país i al Pirineu. Dimarts i dimecres aquests episodis quedaran més restringits al Pirineu Oriental i al Nord-est. I parlem de cultura i parlem de castells, és que els Verds han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles a l'Aliada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú a la primera ronda. És un dels games extra d'aquesta diada, i és que també s'hi ha sumat aquesta fita la Jove de Tarragona amb una torre de 9 amb folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Durant 90.7 FM.

0: en el capítol anterior.
1: Un trist bot, però sense rems, i al vell mig d'aquest bot, una figura, que si es vol descriure la Nicole...
2: Sí, sembla una nana, però una nana molt fina. Té la pell molt blanca, el cabell negre. No porta tampoc armadura, porta roba més bé com de lladre o d'assassí, molt lleuger. I està ja com enfadada. Es veuen uns tatuatges, que té un tatuatge al front. Està superenfadada.
3: Elde, reconeixes aquella nana?
1: Jo no conec totes les nanes del món. Què fas aquí? Estàs bé? Necessites ajuda?
2: Hola, sí, bueno, estic esperant fa estona, eh? Era temps que veniu, perquè el barquer que havia dit que em posaria a l'altre costat m'ha insultat. I estava com obligada de dir-li quatre coses i mira, coses que passen, i li he donat un cop i mira, ha quedat a l'aigua i ja s'ha emportat el rema. Yeah.
4: Com es diu vostè?
2: Ingilberga. Tu què? Qui
4: jo,
2: ets
4: nana,
2: tu?
4: Encantada.
2: Tu et dius nana?
4: Sí.
2: Però no ets nana.
4: No, ja... vol vindre amb nosaltres, vol quedar... El...
2: Sí, por supuesto, estava
4: sí,
2: esperant.
4: Vale.
1: Estava esperant.
3: Però s'exigent aquesta senyora.
4: Fa servir de mag per restirar-li una corda.
2: M'agafo i elegantment faig un petit salt. 25.
1: Ah. Caminant per damunt de la corda, ha fet com una tombarella cap endavant, un gir doble a l'aire.
2: Wow. Som-hi, impressa. Mira.
3: Aquesta persona també s'ha fet backflip. Faig un backflip. Vint, pam, backflip. Pam. Encantat.
5: Oh my God,
1: has arribat, exacte.
4: No es tracta ara d'aquí, la té més llarga.
3: Oh, sí.
1: Aquí ens havíem quedat en el moment en què els nostres aventurers troben una pila d'ossos, carn podrint-se, carn que falta perquè alguna cosa l'ha fet desaparèixer, molta sang, la majoria seca, no és alguna cosa que hagi passat fa un dia, potser tampoc dos... És bastant desagradable, fa molt mala olor, com moltes coses a l'infrafoscor, excepte a casa l'Isard quan no estava destruïda per una bomba de destrucció. Tots més o menys amb molt bon sigil, excepte l'escambell i... Bueno, hi havia alguna tirada a baixar també per...
4: Jo era 15.
1: Crec que era l'escambell la més baixa de totes i la teva la segona més baixa. I els altres teníeu 20 i alguna cosa, sí. I tal. Vale.
5: 20 i pico, jo, 20 i pico la d'Aua, 20 i pico tu, 30
1: no sé
5: i pico.
1: 23, 30 i alguna cosa, vale. Molt bé, doncs això és. Estem en aquest punt, acabeu d'arribar, i el que
5: la
1: teniu...
5: Pila aquesta gegant.
1: La pila aquesta meravellosa... I és evident, doncs, que el que sigui que s'ha carregat aquestes bèsties i heu arribat a aquesta conclusió, deu ser dins l'aigua.
5: Doncs... Jo no tinc cap ganes de ficar-me dins de l'aigua per seguir aquest bitxo. El que podríem fer és tornar amb el grup, intentar muntar el campament una mica lluny de la costa i vigilar molt, en plan muntar torns, saps? En plan de dos o tres persones vigilant. Durant l'estona que estiguem descansant.
3: Si tampoc poden fugir, no?
1: De moment el que esteu és... O sigui, teniu una tropa de gent intentant desencallar el vaixell.
5: Sí, a part, o sigui, hem de desencallar el vaixell i després també necessitem dormir en algun moment.
1: Sí, o sigui, no ho sabeu per les hores de sol perquè no hi ha sol, però el cos us diu que esteu cansats i que deu haver passat ja...
5: I no sé com de fàcil és trobar un altre islote.
4: No, però intentar fer sortir el bitxo aquest.
2: Intentar fer sortir-ho.
1: Bueno, podeu intentar-ho.
3: És que si no ens pillarà també mentre estem navegant. És que és un problema que ens apareixerà en algun moment.
5: Sí.
3: No
4: potser anar al campament i que estiguem tots allà, si ens ataca, doncs tirem tots, és més segur també.
5: Com veieu?
3: Potser tenim... No sé si la Ingilberga té algun encantament o algun hechizo que pugui ser una trampa per quan aparegui o alguna cosa així. No.
2: No.
1: Recordeu-me la vostra percepció passiva, si us plau.
4: Jo 13.
5: Jo 12.
2: La passiva 14.
3: 13.
1: Vale.
4: Hi ha alguna podem, o sigui, també la nana voldria mirar si hi ha algo interessant a recollir a part dels ossos.
1: Són cadàvers d'esfensa.
4: No hi ha res.
1: No hi ha, és que no hi ha.
2: I
1: res.
2: Als voltant tampoc no hi ha res.
1: No.
4: Coses que portessin els cadàvers ni res. Vale.
1: I el que vols és que la nana foti les mans enmig de la carn podrida...
4: No, a veure si hi ha alguna bossa a la vista o
1: no.
4: Tal.
1: No.
4: Vale,
1: no. Tot el que hi ha de roba o d'armadura que hi pogués haver, que fos de cuir o no de cuir, està destrossat.
3: O diamants. O diamants de 50 por.
4: No hi ha cap, merda.
1: No hi ha.
5: tinc una mica, o sigui, tinc el mal pressentiment, o sigui, de que estem nosaltres aquí donant voltes i mentre el bitxo aquest hagi donat la volta i l'islote i estigui
2: atacant el barco,
5: atacant el nostre barquet, no ho sabem.
4: Pues tornem. Però...
2: Ui.
5: O sigui, vull dir, no em sembla, no em sembla gens mala idea lo d'intentar fer-lo sortir en plan rotllo, perquè
2: atacar primer.
5: Exacte, rotllo tenir, enfrontar-nos-hi conscientment,
4: yeah,
5: que no en plan que ens enganxi de sorpresa per la, yeah, nit.
2: Mm.
3: Sí, però és veritat que hem de sospitar alguna cosa perquè se'ns ha demanat la percepció passiva.
5: No, bueno, ja, ho estava, això, o sigui, ho estava pensant...
3: O no es passarà?
5: Ho estava pensant, sí, en plan de això,
1: no se fa, Gerard?
3: Perdó.
4: Jo crec que és millor anar al campament,
5: sí,
4: i que sense atacar per la nit serem molts més.
5: Exacte, o sigui, sí, jo sí, vull estar en grup.
4: Junts.
5: En
4: plan... Sí, no?
5: O sigui...
4: Vale, doncs jo crec que tornem. Intentem, sí, doncs, tornar...
3: Tornem el més ràpid possible.
4: Amb el mateix, sí, sigil que abans o...
2: No, no cal. Ràpid. Ara ràpid, no?
4: Vale.
3: Saco.
1: Vale. No, vale, això feu.
4: Vale. Molt bé. Doncs tornem. Passem pel campament, sí, abandonat, que no hi ha cap novetat, entenc.
1: No, no, no, no, no.
4: I tornem,
5: tornem
4: a...
1: Molt bé. Continua estant allà. Tots... O sigui... Els està acostant, han enviat un, el revés i l'inrevés a veure si troben alguna pedra, alguna branca, no sé què. El Bupido també ha anat a buscar a veure si, com, per intentar fer palanca, però teniu el príncep d'Erendil i el Pot i l'Eldeth, si no m'he deixat ningú, no els he matat, senzillament no els recordo. Crec que no, no. I el Jimjar també el teniu al vaixell, estan intentant...
4: Vale.
1: Sí,
2: però encara no ho han mogut, ser, no han sortit allà. Vull
1: no,
2: dir que
1: no, vale, però sembla que, sí, estan intentant... O sigui, potser sí que el veieu una mica mogut endavant, però sembla, sí, que trigaran.
4: Doncs jo crec que...
2: Podem ajudar?
4: Sí, els expliquem, sí, el que hem vist.
5: Avisem, vale, avisem, sí, això de que hi ha alguna criatura, en plan de que ens hem trobat un altre campament que devia muntar algú aquí,
1: uh-huh,
5: però estava tothom mort, sí, i apilat, i que sembla que hi ha alguna criatura per les aigües.
1: Uh-huh.
5: Llavors, acampem junts, acampem fora de la costa,
1: vale,
5: i vigilant molt.
4: Bueno,
5: sí, el campament em sembla bon lloc.
4: Bueno, anava a dir
2: el
4: que...
2: Campament el campament
4: abandonat,
2: dius?
4: Volia dir que el monstre aquest es va moure fins al campament, vull dir que
5: sí,
4: tampoc
5: serveix, sí, sí, sí,
4: a
5: moure
4: anar...
5: No és per estar protegits, però per tenir una mica de distància, en, sí, plan...
1: Hmm.
3: I també, vale, que no ens tiri l'aigua. Si és un monstre aquàtic, millor estar.
4: Lluny de l'aigua, teòricament, sí. Vale, doncs jo crec, que qui vulgui ajudar, a veure si poden ajudar amb el vaixell, jo que tinc reserva de força i les canvi, potser comencem a preparar el campament.
1: Vale, vale, vale. Els altres estan això i estan esperant que tornin al revés i l'inrevés i el, sí, Bupido.
4: Sí, prepararé un plat.
1: Mentrestant, vale. Entenc que heu anat fins a l'antic, o sigui, el campament que us heu trobat i aneu al mateix lloc.
4: Anem allà.
1: Pregunto, no, per ubicar-me, per ubicar-me.
2: Abans de marxar al campament, jo intentaria deixar el vaixell una mica preparat per si, de cas, si hi ha una urgència i hem de fugir ràpidament.
4: Sí.
2: Jo què sé, no sé, sap,
1: sí,
2: mai.
1: Sí, sí,
2: de tenir el barco una mica, sí, preparat, i intentaré jo... Bueno, també sóc una, sí, nana, encara que sóc petita, però
1: com,
2: forta.
1: Com va de força la Ingelberga?
2: Sí, sóc forta.
5: Té un, sí, 13,
2: un 13,
5: que vol dir un +1.
1: Bueno, it's something, vale.
2: Tiro alguna per ajudar.
1: Encara no, perquè... Vale. O sigui, si vols provar l'Engelberga d'anar tota sola amb un vaixell, però si t'esperes que arribin els altres, vale, intentar fer palanca, no,
2: sí,
1: sé què...
2: Sí. Tots junts.
3: Vale. Si provem tots junts, no tindrem una mena de benefici o alguna cosa així, o no...
1: Bueno, no hi ha espai... O sigui, el vaixell no és tan gran... O sigui, és més... serien com potser 3-4 persones a fer tot... I aprofitant, doncs això, que mentre munteu el vaixell teniu 3 persones que s'han anat por ahí, 2 són les que tenen més força, de fet. O sigui, 2 de les que tenen més força. I això, si voleu fer-ho simultani, muntar campament, o
4: no,
1: si voleu esperar...
4: Si és tan lluny, jo m'esperaria, ens estiguem tots juntets,
1: vale,
4: i ens quedem allà.
1: Doncs llavors esteu allà, sí, una estona, i al cap d'una estona, doncs, tornant al revés i al revés, i torna el Bupido.
4: Li estic ensenyant a l'escambé i màgia, mentrestant.
1: Molt bé. Ell va intentant, com, sí, com dia rere dia, és un estudiant molt aplicat. A vegades distreu amb les seves pròpies espores, però ja està. Molt bé, doncs tornen i han sabut trobar com un roc així que més o menys poden col·locar per intentar fer palanca, una fusta dura que no sabeu ni com, però han rebentat d'un arbre micon i no sé què, com quatre coses que més o menys ben col·locades. Ara sí, et diria, Nicole, que tiris per la Engelberga per força. I a veure si podeu això.
4: Qui més? O sigui,
1: el Quago.
4: Tu tens un més 1 també.
3: Jo tinc un més 1, però no sé si algú està més.
1: El Quago 2 té un més 3, que està molt bé.
4: El Mendel Portugal, no? O no tens ja...
2: Llavors tinc...
4: No tens espais?
3: Inspiració bàrdica.
1: Jo crec que no li queden inspiracions
3: bàrdiques. En queda una, queda una.
1: Ah, bueno, és una seria un bon... Trobo, eh? Bueno, no, o sigui, ho sé, aquí valores tu, o sigui...
3: El Derendil.
1: Sí, si vols, sí. I el...
4: El revés i l'enrevés.
1: El revés i l'enrevés també tiraran, perquè són dels que tenen més força.
4: El Derendil, el Pol, el Pot.
1: El Pot...
0: El Pot no, eh?
1: De sobte, una dictadura tonta s'ha colat per aquí. No, el Pot en realitat és un capità experimentat, però no és super fort. O sigui, el príncep d'Erendil és més fort, sí. I el revés i l'inrevés, sí. També.
4: Vale.
1: Llavors,
0: és un lluç.
1: Sí, pobre. És que al final... Molt bé, tiro pel revés i l'inrevés. Estàs inspirant algú o has decidit?
3: Inspiro el d'Erendil.
1: Vale. Doncs tenim el revés i l'inrevés, que faran... Vaya puta merda. 7 i 10, perquè les tirades han estat terribles. No és gran cosa. It's not much, but it's honest work.
4: Ai, espera. Puc engrandir i reduir el príncep d'Erendil, també. Que crec, vale, que té.
0: Sí, és un avantatge.
4: Sí. Sí.
3: Avantatge tirat per força, no?
4: Vale. Pues fa... bueno, o a la... Ja que ell té. Ah, clar. Tu ja has tirat.
1: Però no m'has dit el resultat.
2: Puc tirar una altra vegada?
4: Pues llavors...
1: No, jo crec que... O sigui, clar. Aviam, si ja has fet la tirada... Però no me l'has dit, però tampoc... Bueno.
0: A veure, pot fer la segona tirada de l'avantatge, potser?
1: Sí, exacte. Pues... Exacte, l'engrandeixes i tires, sí, un altre cop.
4: La nana et, sí, toca, sí, l'ombro.
1: I es fa... Veieu la Engelberga que de sobte creix...
3: Uau, és de tamany normal.
0: No, és, o sigui, rotllo 3 metres fàcilment.
4: No, creus que, sí, està el doble de guapa?
1: De sobte és un tomàquet gegant.
3: El doble de vermella.
2: 13 més 1.
1: 14. Vale. I el príncep d'Erendil està inspirat?
3: Està inspiradíssim.
1: Digue'm com, o sigui, quan?
3: Quan? 4. És un 6? És un 6. Oh, ara que havia tret el màxim.
4: Ai, sorry.
1: It's fine.
3: Un 5.
1: Molt bé. Però què has fet per inspirar-lo?
3: He fet així amb les mans. He fet una jaca. Estic molt cansat. És molt tard i fa molt de temps que no descansem.
4: Una jaca, llavors... però molt cansada.
3: He fet una jaca molt cansada. Però jo noto que li ha agradat molt. L'ha inspirat molt, bàsicament.
1: Molt bé. Amb un 5, eh? Doncs...
3: No... Un 6.
1: És un 6.
0: Bueno, més 3 és un 9.
1: No, és un 1. Més 5.
0: Més 5, són 6. Més 3, la seva força.
1: Sí, clar, sí. És un, sí, però... Uf. Déu meu senyor. Bueno, s'ha mogut una mica. És que les tirades han estat terribles, eh? Han estat un 7 i un 10, i un 9, i un...
2: 14.
1: I un 14. No, it's not much. S'ha mogut una mica, però sembla que no l'heu acabat de treure del tot i potser l'endemà haureu de fer una altra estrabada.
3: Bueno, penya, ho hem intentat.
1: Exacte.
2: És que no hem menjat res. Sense menjar.
1: No heu menjat res, exacte. Ara trec un 20 i me cago en la puta.
4: Pues anem a fer un muntar campament.
1: Sí. No? O sigui, està avançat, però encara està una mica, sí, encallat. O sigui, és en plan, buah, és que esteu rebentats i necessiteu descansar, sí, i l'endemà fareu un altre esforç i possiblement entre tots us en sortireu.
0: Molt bé.
1: Vale, us aneu cap al, sí, campament en qüestió. Sí. I digueu-me què feu, com us prepareu, què prepareu?
4: Aprofitem el que hi ha ja de campament i tal, sí, fem una foguera, la, vale, nena cuina alguna cosa, per a veure, mm-hmm, si també ajuda a recuperar a tots i passar millor nit, jo crec.
2: Sí. Jo em poso al costat a la nana i averiguo quines eines té i què es pot fer amb això. I...
4: Sí, jo crec que parlem de receptes i tal. Perquè m'has dit que tens receptes de cervesa?
2: Sí, de cervesa.
4: Ah, mira.
2: Bueno, triguen una mica, ara mateix no serà tan ràpid a fer-la.
4: Però m'interessa.
2: Però mira, potser podem fer alguna cosa més endavant.
4: Sí? Tu em podries donar alguna d'aquestes receptes?
2: Sí, tant.
4: Si me la guardo.
2: Sí.
4: Ah, mira, doncs m'apunto al meu llibre d'encanteris, que també és de receptes i de tot. I tant,
1: portal·li. Allà tens la
2: recepta. Sí, tinc alguna amb uns ingredients raros, que tinc.
4: Vale.
2: Sorprendre.
4: M'apunto.
1: Molt bé, doncs tens recepta, li podràs posar el títol de cervesa clandestina de Silvery Moon.
4: Vale. Bueno,
3: cervesa secreta.
4: Recepta secreta de la cervesa secreta
1: del monestir secret, de Silvery Moon. Ciutat secreta.
4: Vale.
1: No és secreta la ciutat, però... Molt bé. Genial, doncs tu, nana, t'apuntes aquestes coses mentre cuines. Els altres, què voleu fer mentrestant o com us prepareu? Què feu?
3: Jo toco la guitarra i guets de fons.
5: I organitzem guàrdies amb tota la gent que som, no?
1: Digueu-me com són les guàrdies.
4: Però tu més o menys. Feia el 4
5: tu fas 4 hores, jo faig 4 hores... Però llavors no vull que ningú estigui vigilant sol. Llavors m'agradaria, en plan rotllo, dues persones amb tu i dues persones amb mi. Saps? Per tenir...
4: Sí.
5: Saps com cobrir el màxim d'angle de...
4: Jo diria... La nana diu... Jo em quedo amb l'Isar i el Mendel... Pots acompanyar-lo tu durant la nit? Et va bé? No?
2: Sí.
3: Tot i que m'agradi aquest plan, elles podran descansar completament si fan això, de dormir mitjanit.
4: Bueno, no és mitjanit, 4 hores. No dormim i la resta sí.
5: Clar, o sigui, en plan... o sigui, elles no ens acompanyaran durant tota la nostra guàrdia. En plan, jo faig 4 hores, tu fas 4 hores...
1: Elles dormen 8, 7, 8 hores.
5: I després, en plan, ella estarà amb mi una hora, després estarà amb mi una hora la Elde, després una hora no sé qui, saps? O sigui, tothom vigilarà en algun moment.
1: Sí.
3: Ok.
1: Vale.
5: Per tant, revés i revés.
4: Elde.
5: Escambell,
4: Jimjar.
5: El Jimjar i Prinsap, el
3: Bupido,
5: Prinsap d'Erendil.
3: I el Bupido.
5: I el Bupido.
3: El Bupido, sí, algun dia hem de parlar amb ell. I, demà...
4: I el Pop. I el Pop.
3: I el Pop.
5: Mira, 8. Doncs 8 hores, perfecte.
4: Som 8. 8.
1: Ok. Doncs cadascú una hora, no?
4: Sí.
1: Vale.
5: I de fet, 8 més 2 són 10. Són 10. Llavors, per exemple, al revés i al revés poden estar junts.
4: Vale.
5: I no sé, l'Escambell també, l'Escambell que no estigui
3: no farà res sol.
4: Em quedo jo amb ell, no passa res. Bueno, jo l'alarma potser no té molt sentit posar-la.
1: El que vegis tu. Era un ritual?
4: Sí, és un ritual, però no eren 30 peus només.
1: Bueno, si vols cobrir una part concreta o alguna cosa així, això és el que decideixi.
4: Faig. O sigui, on estaven les marques d'arrossegament, aquella zona poso l'alarma.
1: Molt bé.
4: Vale. I ja està.
1: Molt bé, estupendo. Guai.
4: Hem cuinat coses que teníem preparades de les receptes.
1: Molt bé. Doncs això. Teniu, que jo m'ho ve aquí bé, una part, o sigui, comptant que el campament és una mena de cercle, teniu una part aquí, m'ho invento una cosa així, que seria la part on hi ha hagut l'arrossegament i tal, i llavors els altres... que esteu fent guàrdia, anar voltant...
5: Sí, exacte, vull dir anar rotant una mica, saps? Mirant. Tampoc no marxar del campament, que ningú s'allunyi massa,
1: exacte.
5: Però no quedar-te mirant fixament en una direcció.
1: Vale. molt bé. Doncs, ok. Vale. Això, doncs us poseu... O sigui, sopeu, esteu xerrant, no sé què... I res, i llavors dormiu i descanseu i tot plegat. Recorda'm com funciona la teva alarma, nana.
4: Bàsicament, o és sonora o mental, que jo sempre poso sonora, i el que fa és, jo defineixo que l'activa i que no, que en aquest cas faria que nosaltres no l'activessin, i animals petits o així, per un ocell o així, tampoc, i tota la resta sí, i que quan s'activi, pues, que soni fort.
1: Vale.
5: Au.
2: Això ho has inventat tu?
4: Sí. Bueno, és un ritual que vaig aprendre, no fa gaire, la veritat.
1: Molt bé. Doncs això tenim.
3: qui comença? Perquè depèn de qui comenci de tu i de jo, sense jo tenir informació privilegiada de tot el que està passant ni res, però sospito que algú se'ns despertarà durant la nit, llavors algú tindrà un descans sencer i l'altre no. Tu tens moltes coses gastades?
5: No, jo no tinc res gastat. Vols descansar tu primer?
3: És que jo tinc tot gastat d'insuficiències bàrdiques i...
5: Descansa tu primer, jo faig la primera guàrdia.
3: Bueno.
5: No, jo estic a tope de tot. Bueno, no sé si d'encanteris, però... No, mira, d'encanteris també estic bé.
3: Jo és que d'encanteris m'he quedat sense i d'inspiracions bàsiques tampoc. Ah, bueno, que me'ls acabo de... No sé si podem arribar a fer ni el primer torn.
5: Ara ho sabrem.
3: Ara ho sabrem.
4: Ara estan metres, això, en el meu manual.
1: Ok. Doncs...
4: Mira, l'alarma producirà el sonido d'una campanilla durant 10 segundos que serà audible a 18 metres o menys de la zona vigilada. La alarma te alertará siempre que una criatura toque la zona vigilada, entre en ella. Al lanzar el conjuro puedes designar que criaturas no activarán la alarma, que puede ser mental o sonora.
1: Ara sí que us repartiré. Recordem, anàvem per aquí. Home, és evident.
3: Secret a voces, no?
1: Sí.
4: No, té patir.
1: Ah, sí? Perdó, no sabia quin era quin. No hi havia caigut. Ara. Molt bé. Doncs, passades les dues primeres hores o així, llavors és el teu torn. Com que estàs activament vigilant, el que sí que sents és que alguna cosa com s'arrossega. No per la part on teníeu el rastre, sinó tampoc per la part d'on ve el vostre vaixell, però sí que com, pues, com que enteneu que és una cosa que ha anat com
5: circulant per allò. A la que sento algo, amb un moviment de mans convoco, tinc també llums ballarines, convoco tot de llumetes blaves, i envio una bola en aquella direcció, i si veig que és qualsevol cosa que no sigui
4: un cèrvol,
5: sí, el típic cèrvol subterrani.
1: Sorprenentment no és un cèrvol. És una criatura més o menys antropomòrfica, més aviat grossa.
5: Em poso a fotre crits. Tothom de peu, tothom de peu!
1: Amb una cara bastant lletja, un nas així prominent i molt ample, uns ullals grossos. Exacte. No, perquè els ulls van endavant.
3: No, jo ja parlo de la cara lletja, però...
1: Ja, sí.
4: Uau.
1: I les mans tenen uns dits desproporcionalment allargats, amb unes urpes bastant prominents. I l'únic que té és com un tros de tela que li tapa el que serien com les seves parts íntimes.
5: Tenim una il·lustració d'aquesta criatura.
1: Teniu una il·lustració d'aquesta criatura.
2: D'altura?
5: Sí, com de gran és, més o menys. Large, uns 3-4 metres.
1: A veure...
2: És que jo sóc molt baixeta, però...
5: Just a sota del nom ho havia de posar.
1: Large Giant. Sí. Exacte. Large. És una cosa molt grossa que podeu identificar com a troll, però és un troll d'aigua, i el veieu que està tot moll, i és aquest el rastre d'aigua que heu anat veient. Per tant, és la criatura que sens dubte s'alimenta del que pugui trobar pel llac fosc.
5: Jo cridaré això: a les armes, a les armes!
1: I dit això, voldré que tots em tireu per
3: iniciativa.
1: Ok.
3: No va molt bé.
4: Jo 17.
1: Vale.
4: I la resta?
3: Però tu 17, ja has sumat la iniciativa?
4: Tinc 0.
1: No. Bueno, va per destresa. Té altres, les altres coses que l'interessen. Clar.
3: Jo 20.
1: Vale.
2: Jo tinc 9.
4: El Jim Jar, 16.
1: Ok.
4: I la Eldeth, 3. Vale. Ha tret un 1.
1: It's not much, but it's honest work.
4: Que és normal en ella treure un 1.
1: Sí.
3: És la millor.
1: No hi ha manera, eh? És una cosa.
4: Mira que el Jim Jar sí que...
3: El Jim Jar és el crack.
4: És el màquina.
3: És el headshotter.
4: I la Eldeth... No sé fer res.
3: És el self-shotter.
1: Quin fa... El príncep d'Erendil.
4: Sí.
3: Priest at the Dendil és un 13 i el Bupido ha sigut un 7.
1: Boi, eh?
4: Està el Jorlan, de cop.
1: Isar?
5: L'Isar, un 12.
1: I l'Escambell?
5: L'Escambell, un 5.
1: Pobret meu.
5: I al revés i l'inrevés, un 18.
1: Ok. Molt bé. Crec que tinc el de tothom, no? No em falta ningú. Tinc el bitxo que us heu trobat, la nana, l'Isar, l'Engelberga, el Mendel, Jim Jarell de Descambell, revés i enrevés, Príncep de Nendil i Bupido, sí?
5: Sí,
1: m'he deixat algú?
5: No.
1: No, val. Doncs...
4: El Pol. El Pot.
1: El Pot.
3: El Pol,
1: sí. El Pot. Ai, Déu meu senyor. Si és un senyor que només... O sigui...
4: Pot no participar.
2: Ha vingut amb nosaltres o s'ha quedat al bar?
1: No, no, sí, home, s'ha quedat allà, pobre meu.
2: No, bueno, no. És un capitán, no? No
5: un capitán nunca abandona su barco.
1: Sí, sí, però ha de dormir, pobre fill. Només us recordo que és l'únic que sap navegar amb vaixell, eh?
4: Sí, que no volem que mori.
5: Sí, pues sí. És una potser no fa falta que es llenci el primer en la línia de combat.
1: El portaré jo per això, eh? No patiu. Ha tret un 6. Molt bé, doncs el primer a atacar és el bitxo que acabeu de veure. Tarara. I el que té, per desgràcia, just al davant és l'Isar, que acaba d'avisar i que, a més sí. a més, ha fet d'alarma personal i acaba de fotre's a cridar. Per tant, el que farà és anar directament contra tu a clavar-te una queixalada.
5: Que ho intenti.
1: Que ho intenti. Perquè l'Isar té les seves protections. I farà així, farà...
5: Bueno, també és un troll enorme.
1: Sí. Amb un 19...
5: Amb un 19 em donaria, però aixecaré una mà i aixecaré una barrera de llum blavosa que em protegirà d'aquest cop.
1: Molt bé. Doncs a la primera intenta clavar una queixalada, però amb aquesta llum blavosa no li permet. Això et durava tot el torn?
5: Sí, fins que em torni a tocar.
1: Vale. I continuarà intentant atacar-te. Ara tens una AC de què?
5: 22.
1: Vale. I amb un 22.
5: Wow.
1: Us ensenyaria el dau, eh? O sigui, ha estat un 15 i se li suma 7 sí. per fotre-li una hòstia. I això necessito daus de 6, sisplau.
3: Quants?
1: Això no ho puc dir, és lleig, és tots. Lleig.
5: Life is a mystery.
1: I amb aquestes urpes tan lletges que us he dit que té, li fotrà 9 punts de mal tallant. I això ha estat una urpada i intentarà clavar-li amb l'altra urpada, que tant pot ser que aquesta no li doni. I efectivament, la segona torna a topar contra la armadura blavosa que li ha aparegut, aquesta aura tan superxula. I...
4: O sigui, ha atacat 3 cops.
1: Sí.
5: Sí. Oh, man.
1: I és així com passa el torn d'aquest...
4: bitxo.
1: Supertroll. Que és això, és gegant. I que, a més, us llança improperis que no podeu entendre perquè cap de vosaltres parla gegant. I no teniu l'escambell al costat del troll. O això espero, si el teniu, m'aviseu.
4: Escambell, tenim foti.
1: Molt bé, passat el torn d'aquesta criatura, si no m'equivoco, van al revés i l'inrevés.
5: Fantàstic.
3: Han tret un 18?
5: Sí.
3: Jo he tret un 20.
5: Ah, pues,
1: ah, joder.
5: El Mendel va primer.
1: Perdona. Sí. Fota-li.
3: Ah, és possible que jo tiri una ola tronadora sense donar-li a l'Isar?
1: Si et fot just al costat de l'Isar, sí. I això implica fotre també l'EM al senyor.
3: Però ola tronadora... Jo és un cub.
5: És un cub.
1: Sí.
5: Però és un cub adjacent
1: no
5: a tu.
1: No és un cub,
3: adjacent
1: exacte.
3: Adjacent a mi,
5: sí.
3: Ah, m'he de fotre jo al costat.
5: Sí.
3: Vale, doncs llavors el que faré seran...
1: Que
5: joden, Isar. Està bé.
3: El que faré serà disparar amb la meva ballesta de mà al bitxo. Que això és un dau de 20.
5: No, l'altre.
3: Això és de 12, perdó. Dau de 20. Que he tret un horripilant 5.
1: Molt bé, good job.
3: Llavors no li dona?
1: No.
5: Que tens el bonificador, així per casualitat?
3: Més 5.
5: Bueno, un 10.
1: Vale, no li dona.
3: No, no li dona.
1: Nice try.
3: Vale, pues llavors acció complementària faig per a les decoració per al per l'Isar.
1: Molt bé.
5: Gràcies.
3: Això són daus de 4, em puc agafar un dau de 4? Sí. Okay. Més el meu carisma, que això són 4 en total.
1: Més 3, 7, no?
3: Carisma, que són 3, 7. Sí.
1: Doncs l'Isar es cura 7 puntets de vida.
4: Vale.
2: Bé.
1: Vale. Ara sí, si no m'equivoco, revés i revés... Bueno, s'ha acabat el... Perdó.
3: Sí, s'ha acabat el... Tinc una pregunta. Digues. Hem recuperat alguna cosa? Hem descansat alguna cosa o no hem descansat res? Com si no haguéssim fet un descans, no?
1: No. Vale, han okay. passat un parell, 3 hores...
5: Good. Per un descans curt, és una hora. No sé si recuperes algun descans curt.
1: Clar, sí. Podria, ser, podria comptar
3: vida,
1: com a...
3: Una vida només.
1: Descans pues, curt.
5: I rellevant.
1: Bueno, that would be a nice choice. Vale, ara sí, revés i revés.
5: Al revés, senyalarà el troll i farà servir la seva màgia innata com a gnom subterrani i li tirarà segar.
1: Ok.
5: I el troll haurà de fer una tirada de salvació de Constitució.
1: Amb un 8.
5: Amb un 8 la falla.
1: Exacte, molt bé.
5: Doncs queda segat. Té desavantatge en els seus atacs.
1: Molt bé.
5: I, ojo, no sé si nosaltres tenim avantatge
1: les tirades d'atac contra la criatura tenen avantatge i les tirades d'atac de la criatura tenen desavantatge.
3: Ah, molt bé.
4: O sigui, tenim avantatge contra ell.
1: Sí. Sí. Això es torna a generar... O sigui, torna a tirar quan acaba o s'acaba?
5: Tu miro.
1: Ok.
4: És millor que foc faèric, no? Llavors...
5: No fa el mateix. Foc faèric és en àrea.
4: Ah... Ah, això és
5: bueno, no, sí, no, sí, sí que és millor perquè li dona desavantatge també, sí. Però només és una criatura en foc fèric, és en àrea.
4: Vale.
5: Sí, al final del seu torn pot tornar a repetir la tirada sempre.
1: Vale, ok. Good.
5: Això al revés, i l'inrevés, amb el seu multiatac, li dispararà dues vegades amb la seva ballesta de mà.
1: I recorda ara que té avantatge, per totes dues. Sí.
5: El primer atac serà un 16, si no m'equivoco.
1: Entra.
5: Sí, un 16. Això seran 5 punts amb el punxant.
1: Vale.
5: I el segon atac no, serà un 10.
1: Nope, no entra pas.
5: Doncs deixa anar dos virots contra el troll, dels quals un se li clava.
1: Vale, doncs han entrat 5 puntets de mal per part de l'inrevés o del revés, el que vulguis tu. Vale, fins aquí el seu torn, entenc jo?
5: Sí.
1: Ok, doncs, si no m'equivoco, la nana.
4: Vale, la nana mira el príncep d'Erendil i diu, príncep, va! I el fa gran.
1: Molt bé.
4: Es fa encanteria en gran de reduir i el príncep es fa el doble de gran.
1: Ole, els cargolets. Super. Doncs ara el príncep ja és enorme.
3: Em recordeu què fa? És avantatge de força?
5: Només en tirar, el rellevant pel combat és fa un 10 de 4 més de mal.
3: Un 10 de 4 més de mal.
4: En què va entrar la seva mania?
5: I si el troll intentés...
4: Té avantatges en salvar-lo,
5: sí, tindria avantatge.
4: Avantatge en controls de força i salvaments de força. Les armes també creixen, causen un dau de 4 de dany extra.
5: Fantàstic.
4: Ja està.
1: Molt bé. Doncs aquest és el torn de la nana. Després del torn de la nana, ve el Ginger.
4: Vale, el Ginger treu la seva ballesta de mà, hand crossbow, i li intenta atacar. Llavors també té el de...
1: Té avantatge perquè està cegada la criatura.
4: Sí, però és que més té el de sneak attack.
1: Ah, sí, perquè té una melee.
4: Que això exactament era...
5: Fa més mal.
4: Dos daus a 6. O sigui, té els en extra 7, dos daus a 6, damage,
5: o sigui, target. Exacte, si li dona, farà dos daus a 6, a més del que ja fa.
4: Vale, o sigui, primer tiro per veure si li dona, amb avantatge.
1: Sí, exacte.
4: Que són 14 més... No sé què. Què l'he de sumar?
5: 4, segurament.
1: No ho sé, ara.
4: Però de què?
1: Amb la ballesta. Més no sé quant, tu hit. A la part de la batalla...
4: Més 4.
1: Vale. Doncs 14 més 4, 18. Entra, molt bé.
4: Llavors, ara el dany són...
5: 3 de 6.
4: La ballesta és 1 de 6.
1: Més els altres dos per esmicatac.
4: Més
1: 2
4: de 6, no?
3: Tens?
4: I ja està? Sí.
5: Li sumarà més 2, suposo. Ho posa a la ballesta, també.
4: Sí, i a la ballesta...
5: 1 de 6 més 2 o alguna cosa així, suposo que posa.
4: 5. Ah, no, més 2, sí.
1: Sí, un és com la probabilitat de mal que li pot

0: una màquina de matar,
1: sí,
0: el Jim Jarrell.
1: Sí, el Jim Jarrell és... Molt bé, doncs després de fotre-li tot aquest mal, s'acaba el torn del Jim Jarrell, entenc jo.
2: Sí, bueno, i fa servir la seva acció extra per posar-se darrere d'alguna tenda de campanya o així amagar-se,
1: vale,
2: una miqueta.
1: Super. Ok, passat el torn del Jim Jarrell, passem a tenir el príncep d'Erendil, em sembla. Sí.
3: Vale, el príncep d'Erendil pot arribar corrent fins a ell?
1: Sí.
3: Vale,
1: sí, sí.
3: Pues se li posa a melee i l'ataca. Són dos dos de 20, puc agafar-te?
2: Sí. Este.
3: Este i este, aquest també. Vale, 10... Oh. 10 més 5, 15.
1: Entra.
3: Entra, fantàstic.
1: Uh-huh.
3: 10 més 15 i això és un atac de 6.
0: Més el dau de 4 perquè la nana l'ha fet gegant.
1: Exacte.
3: Fantàstic, meravellós. Quina meravella. Uh-huh. Vale, wow, 4. Són 6.
1: Més
0: la seva força.
3: Més la seva força.
1: Que deu ser 2...
0: 3,
1: exacte. Doncs 9. 9 punts de mal.
3: 9 de punts de mal.
1: Vale. Molt bé.
3: Això és el primer cop.
1: Ok.
3: I després té multiatac. Per tant, tornem a tirar. 11 més 5 són 11 més 5 són 16.
1: Vale, endavant.
3: Torna a entrar. I són 6 més 4. Són 5 més 3, 8.
1: Vale, doncs 8 punts de mal que li entren al bitxo. Fulminant. Però ahí estigui, sigui ahí, sigui ahí.
3: Sí, sí.
1: Molt bé. És això el torn del príncep d'Erendil?
3: Sí.
1: Doncs passem, si no m'equivoco, a l'Isar.
0: Fantàstic. Tenint la criatura al davant, intentaré, pujant amb l'estoc, uh-huh, encertar-li una estocada al coll.
1: Molt bé.
0: Això serà un 17, perdona.
1: Endavant.
0: Això seran 11 punts amb el punxant.
1: Damn.
0: I faré servir la meva càrrega d'acció per tornar a fer un altre atac. Dos estocades ràpides seguides. A veure si la segona també hi ha sort. Un 17.
1: Endavant.
0: Hòstia, exactament el mateix. Una altra vegada, 11 punts amb el punxa.
1: Molt bé, ok. Wow. Déu-n'hi-do, eh? L'esteu pagant ben fortet.
4: Sí.
1: Molt bé. Ok, s'acaba el teu torn?
0: Sí, fins aquí el meu torn.
1: Pipi. Ingelberga.
4: Bueno, no sé a quants metres estic, però jo intentaré fer com un salt de ninja, en plan flop, una volta,
1: uh-huh,
4: arribar just davant del bitxo aquest,
1: sí,
4: i amb un puny de ferro, perquè soc una nana, li donaré a la... Bueno, soc baixeta, intentaré donar-li a la part íntima.
1: pots, endavant. Sí, sí, sí.
0: Agafa un altre, perquè vale, tens avantatge.
4: 7 i 4, 11.
0: No, no sumes.
4: Vale. Més 6 són 13.
1: No entra.
4: Ai,
1: ho intenta l'Engelberga, però es queda allà. És més amunt del que esperaves. I ha anat entre les dues cames.
4: Tinc un bonus atac.
0: Sí.
4: Puc intentar-ho una altra vegada?
0: Sí. Vols gastar un punt d'aquí per fer dos?
4: Sí.
1: Vale, és bona idea.
4: Tipo pluja de
0: pluja
4: cops.
0: De cop, sí.
4: Vale. Faig
1: vale,
4: pluja de cops.
1: Endavant, expliqueu-me...
4: Bueno, llavors jo no me rindo.
1: Fota-li, fota-li, fota-li.
4: I intento donar lo que puc. 16. I 6 són...
1: Aquesta vegada sí que entra. Molt bé. Sí que entra, endavant, tira pel mal.
4: Vale. Un, dos. I més 4 són 6.
1: 6 punts de mal?
4: Sí.
1: Molt bé. I si això era el seu segon atac, deu tenir un atac addicional.
0: Té un atac més, exacte.
1: Vale. Exacte.
4: Segueixo
1: que és el de
4: mateix
1: puny només, no?
0: Està fent tot amb els punys.
4: Sí, sí,
1: sí, estic... Però vull dir com...
4: Punt de fer-ho. És que estic...
1: Sí, sí,
4: bueno,
1: fota-li.
4: Es desmaiarà.
1: Torna a tirar.
4: Un cop que està a terra...
1: Remata, remata, remata.
4: I 9.
1: Ok, i entra. Més el que sigui, però entra. Ja pots tirar pel mal.
4: 15?
0: 25.
4: 25, sí, bueno.
1: És lingüístic, és un lingüístic.
4: 4. Més 4, 8.
1: Déu-n'hi-doret. Ok. 8 punts de mal se li fan.
0: Sí.
1: Cau? Esteu... No, cau, no.
0: Peri.
1: El troll està molt fet pols, però... però continua viu. S'acaba aquí el teu torn?
4: Sí.
1: Vale. Tenim el Bupido.
3: El Bupido, cert, perdó.
1: Bon dia.
3: Vale, el Bupido li dispararà amb el crossbow.
1: Ah.

0: Se entra en pantalla.
1: Sí, pues en torno.
0: Vale, i són... Uf, això és un 9. 9 més 6, són 15.
1: Entra.
0: Entra, fantàstic. I això és un 10 de 8, que un 10 de 8 és aquest. I és 5 més 2 de piercing damage.
1: Damn, ok.
0: Són 7.
1: Entren 7 punts de mal.
0: I ja està, no té accions addicionals.
1: Molt bé.
0: Multiatac.
1: Vale, és el torn del pot que amb el vostre permís s'amagarà.
2: Molt bé. Sí, sí, ben fet.
1: O sigui, es pot defensar, com ho heu comprovat, com sí. Tots els Kuotoa. Si no m'equivoco, porta una... Això, porta una llança sí. I una xarxa, com tots
2: no
1: els Kuotoa.
2: No necessitem que l'única persona que ens sap
1: però,
2: on hem d'anar... Però
1: us ha vist molt espavilats sí. I ha decidit quedar-se així darrere d'una tenda de campanya.
2: Covard.
1: Escambell.
2: L'escambell correrà durant voltes i farà servir la seva acció per esquivar.
1: Molt bé.
2: O ja ha adquirit el seu primer nivell de...
1: Encara. No. Haguem passat la gran quantitat de 2 dies.
2: No, portem més dies entrenant-lo.
1: Sí, sí però 4 potser. Sí, sí, saps sí. Què et vull dir? 4 dies.
2: Es passarà això.
1: Molt bé.
2: Esquivarà. Així que els atacs contra l'escambell tindran desavantatge.
1: Molt bé. Eldeth.
3: Vale, la Eldeth farà servir el seu longbow, que per fi el té, uh-huh. I li dispararà. Llavors, aquest. Això és un 2 i un 3. No, wow. Perquè no li dona. I amb avantatge.
2: Està agafadíssima,
3: eh? Més 4, o sigui, 3...
1: No.
3: No.
1: Em sap greu.
3: Vale, primer no li dona,
1: vale.
3: Torna a tirar pel segon... 7 més 4 7,
1: no li dona
3: 9, 10, 11 no li dona cap
1: no entra
3: dos.
1: Cap de les dues Eldeth
3: i ja està
1: molt bé
3: i somriu
1: vamos Eldeth però no pot o sigui però us n'adoneu
2: sí,
1: cada
2: sí,
1: sessió
2: heavy.
1: Que s'ha arribat a clavar virots als peus aquesta senyora no està feta per lluitar
3: no
1: molt bé si no m'equivoco s'acaba la roda tornem a començar és el torn del troll i el troll que la tirada és a final de xonses. Això, veieu que...
4: Una mica tocat està, no?
1: Del bolet, sí. està bastant tocat. Ara potser no... Ara ha intentat com així, com sí. Reforçar-se una mica, però...
2: Anna va dir, veiem curiosament que se li tanquen les ferides o alguna cosa així?
1: Una mica.
3: Com?
1: Tot i que entre tanta sang és complicat de veure, però sí.
0: No m'agrada gens aquest lore drop que acaba de fer.
1: El troll el que farà és fer servir... Quanta gent té ara mateix al voltant?
2: A mi, a la
1: Ingelberga
2: i al príncep d'Erendil.
1: I al sí. Príncep d'Erendil. Vale. Farà servir la seva acció per desenganxar-se.
2: Que covard.
1: Hombre.
3: Vale.
1: I sortirà corrents els 30 peus que es pot moure direcció per on ha vingut.
3: Llavors, atac d'oportunitat, no?
1: No, l'acció és per desenganxar-se perquè no generi atac d'oportunitat.
3: Vale, o sigui, comença a fugir.
1: Exacte. I això vol dir que se li acaba el torn i el seu torn és tornar a tirar per salvació de Constitució.
2: Exacte.
1: Quin era el número?
2: 11.
1: La passa amb un 12. Ja no està cegat.
0: Jo tenia avantatge.
1: No teniu avantatge, exacte.
0: Ara a mi m'és impossible arribar a fer un hora tronadora allà, no?
3: No, ara sí, pots apropar-te
2: a 30... Bueno, no sé quina distància estàs tu.
0: No sé quina distància estic jo, aquesta és la pregunta.
3: Però et pots apropar...
1: Que fet...
3: Ara sí que et pots apropar on estan ells i des d'allà...
0: Sí, sí, sí. Sí que la puc enviar, és sí. Veritat.
1: A quan arriba l'onada tronadora?
2: 15 peus.
1: Clar, és que el troll ha corregut 30.
2: Jo camino 35. I corre 35. O sigui, no sé quina distància estava abans.
1: Clar, però ell no estava una distància... O sigui, no estava allà al costat.
0: No, estava... Aquesta és la meva pregunta.
1: Clar,
0: en...
3: Clar però
1: en
3: si estigués a...
1: Sí, jo...
3: 30. Encara arriba.
2: Ah, no sé... O sigui... Espera,
0: A veure, per acabar d'aclarir, perquè potser l'aula tornadora són més espais o el que sigui.
2: 15.
1: Sí, sí, sí.
0: 15 segur, no?
2: Si estava a 20 peus del troll, el pot enganxar encara amb el borde de l'aula.
3: Jo crec que no estàvem tan lluny, perquè estàvem en el campament.
1: Clar, però 20 peus... És que quants metres sí, són sí. Això? Són 6 metres, mm. És molt poquet. O sigui...
0: O sigui que no puc, no?
1: Suposo que sí. O sigui... Seria decidir... Clar, com que no juguem amb...
0: Amb metres xonses, exactes.
1: És si jo et dic, vale, si està bastant a prop sí, o no està sí, bastant a prop.
2: Tens tu la potestat absoluta.
0: T'estic demanant exacte. Permís, gairebé.
1: Sí, una mica sí.
2: Si no, ballestazo el cul.
0: Si no, ballestazo el cul.
1: Exacte.
0: Sí,
1: no.
0: O fins i tot una altra cosa, però...
2: Oh!
3: Bueno, tienes esto.
0: Pero... ¿El qué? ¿Linaje férico?
3: Sí, tens bruma, ¿no? Paso brumoso. ¿Lo tenies?
0: Tengo paso brumoso.
1: No ho sé.
3: Tu et vas agafar la
2: no sé
3: dot.
2: Que, no sé què et vas agafar quan vas pujar de nivell.
3: Jo juraria.
0: És que jo tinc apuntat aquí.
3: Sí. Doncs
1: pues llavors potser el tens i et pots fotre al seu costat perquè passo...
0: I això és per Misty la dot, eh?
1: Tu sí. Pots fer-lo servir...
0: Ah, perquè eren especials perquè jo podia fer-la servir... perquè podia prendre-les d'un altre d'un altre esto, no? Que tinc Orden Imperiosa i Misty Step, les tinc apuntades com a especials. Sí.
3: Perquè vas agafar el dote
1: el que
3: de
1: no sé
3: Férrico.
1: És com Férrico. Funciona en el sentit de si gastes slot o gastes un per cada d'aixonses llarg, descans llarg. No sé com funciona la dote.
2: No gastes slot.
0: O inspiració normal... bàrdica, fins i tot, no?
1: No.
2: Inspiració bàrdica segur que
1: va
2: no.
1: Per dos,
2: que no.
1: Va per dos camins. Pot ser que sigui com un sí, jo, cada descans no, llarg.
2: Mireu, jo sí. Segurament serà...
1: Un cada descans.
2: A mi, per descans. Igual descans curt, però...
1: Mecànica... No,
0: hauria d'estar en rasgos de bardo...
2: Bueno, també potser ho han canviat, vés a saber. Però...
1: No ho sé.
3: O si vols mirar-lo en antic...
2: Però també diré, si fas passo brumoso, després no pots tirar...
1: Exacte,
2: un dato,
1: exacte.
2: No.
3: Oh, tens una ballesta. Ah. Si no, males. És que ara...
0: Doncs pues ja
3: que...
0: està, pues no faré...
1: Aviam, també podries fer passo brumoso suficient com perquè estigui dins del radi de l'onada tronadora, però tu no estiguis a melee, i fer servir el teu moviment per tirar enrere.
0: Ja, però el problema és que no puc fer servir...
2: Passo brumoso i onda tronadora i onda
1: és veritat, clar, que burra
0: llavors no...
1: tota la raó llavors no et surt gaire compte
2: ballesta al cul. Ballesta
1: sí,
2: al cul.
1: Potser és el que et diria
0: les...
1: O sigui, crec que he permès que la gent es pogués llevar i anar a atacar-lo com al límit del seu moviment
0: vale.
1: Llavors et diria que estan com alguns a 30 peus una cosa així, a més, tu no estaves activament al costat de l'Isar perquè
3: mira,
1: estiguessis...
3: Mira, puedes lanzar cada uno de estos conjuros sin gastar un espacio de conjuro. Mm. Cuando lo lances cualquiera de estos conjuros de esta forma, no podrás volver a lanzar ese conjuro de este modo hasta finalizar un descanso
1: largo. Això, un cada descans llarg.
3: También puedes lanzar este conjuro usando espacios de conjuro que tenga el nivel apropiado. La actitud mágica de los conjuros...
1: Ah, bueno, pots fer les dues coses, està guai.
3: Sí, no se't gasta l'espai de... Ah, bueno, no se't gasta l'espai, però sí lo de un conjur
1: per tot. Sí, exacte, un conjur totxo per tot.
0: Vale, llavors quedem més o menys que està... Ella estava a 30 passos meus... I sí. Ara està a 60.
1: Exacte.
0: I llavors no arribo amb... Vale. Té els virots clavats?
1: Té els virots clavats?
0: Els que li han disparat?
1: Sí.
0: Si jo faig escalfar metall amb les coses que té clavades...
1: L'has de tocar? Escalfar metall com funciona?
2: No,
1: perquè
2: és,
1: no sé si has de...
2: Que, no, que és a distància, si no m'equivoco. És... Pot... En, pot és molt marrano, com en Canteri.
0: Em sap greu que estic aquí com fent revisar 20
1: no,
0: vegades
1: el
0: manual.
1: Està bé. Si ho revisem ara, quan torni a sortir, no caldrà revisar-ho, en general.
3: No, sí, haurem de tornar a revisar.
2: Té un abast de 60 peus, esculls un objecte de metall que puguis veure dintre de l'abast i qualsevol criatura en contacte físic amb l'objecte rep 2 daus de 8 de mal de foc.
1: Epa.
2: Quan llences l'encanteri i els teus torns subsegüents pots fer-li servir la teva acció addicional per tornar a infligir-li el mal.
3: Hola.
1: Molt bé.
0: Uau. Sí, ho puc fer, això? M'ho deixes fer? Sí.
1: Pots fer-ho, clar. Està a 60 peus.
0: Estàs... Vale.
3: A un dels virots, sí. Entenc.
0: Vale. I això, llavors, no de... A un dels virots. Sí,
3: sí no?
0: A un dels virots.
1: Clar,
2: sí, és un objecte que puguis veure.
0: Vale. I llavors això és tirar dos daus de 8.
1: Sí. Els virots, per això...
2: Clar, això és... Mans
1: els virots
2: sí, un virot compta com
1: fusta,
2: un objecte metàl·lic.
1: Però la punta és metàl·lica, però la punta està clavada i no la veus.
3: Una acció senzilla no podies fer.
0: Però és que imagina que podem estirar això.
2: És una cantèria molt... O sigui, si li tires algú amb armadura...
1: Sí.
2: S'ha acabat, en plan, perquè tardes 10 minuts en treure's l'armadura, en plan el fas a la brasa.
1: Sí.
3: Està superbé,
2: és molt guai.
1: És que jo et diria que justament la part... O sigui, jo imagino com són els virots.
2: Sí. Sí, la part metàl·lica...
1: I la part metàl·lica no la veus.
0: Vale, pues llavors...
1: I si és, o sigui, la idea m'agrada moltíssim, m'agradaria que la implementessis, però crec que en aquest cas no la pots implementar.
0: Vale, pues llavors anem a fer un...
1: Però era xulíssim,
2: quan
1: eh?
2: Arribem a Blingenstone ens comprem tots virots metàl·lics.
0: Virots metàl·lics. Turno vainilla, vaig a tirar-li...
2: Vaig a
0: esperar-li vaig a estar al cul.
1: Molt bé.
0: Ves de què? Sí, apuntaré específicament al cul. Si,
1: molt bé.
0: Ja no tenim avantatge de res, no?
1: Sí, el que no sé és si li vols posar una cadeneta a la ballesta o alguna cosa així.
0: Puc fer-ho d'acció adicional?
1: No sé si tens...
3: Tens algú de metall que li puguis lligar, però si està lligat no estarà en contacte amb el seu cos, suposo.
2: Dispara la ballesta.
0: Dispara la ballesta. Sí, sí. Anem, va.
1: Fota-li.
0: 12 més 5.
1: Vale, entra,
0: i són
1: 17.
0: Un dau de 6 més 3. Que són 6 més 3, 9.
1: Molt bé, doncs 9 de mal. Està bastant xulo. Ok, continua viu. Està molt fotut. S'acaba aquí el teu torn?
0: Vols no, m'apropo 30 peus, de fet.
1: Vale, perfecte. Llavors entenc que et poses a nivell de...
0: On estan tots?
1: L'Isar i el príncep d'Erendil i ja estava, no?
2: I la Engelberga.
1: Això, la Engelberga. Ok, acabat el torn del Mendel, torna a ser el torn del revés i l'inrevés.
2: També aniran corrents al darrere i aniran disparant amb les seves ballestes.
1: Molt bé.
2: Al revés. Un 13.
1: No li dona.
3: Sense avantatge, eh?
2: Sí, però té dos atacs. Un 13 i un 17.
1: El 17 sí que li dona.
2: Doncs un virot del... Quin he dit, al revés?
1: Pues no ho sé, fill meu.
2: Que seran 7 punts amb el punxant.
1: Molt bé.
2: Això ha sigut al revés i ara l'inrevés també et deixarà
1: anar. En realitat, amb un germà ja en teníem prou, eh?
2: Ah, sí?
1: Amb un germà en teníem prou, explica'm com vols que passi.
2: Molt bé, doncs això, al revés i l'inrevés, corrent, també seguint l'exemple d'en Mendel, amb les seves ballestes de mà, deixaran anar una ràfaga de virots que se li clavaran a l'esquena a la criatura, cosint-la, deixant-la com el coixinet de les agulles.
1: Molt bé, doncs el pobre troll que somiava tornar a l'aigua i descansar d'una altra manera, veieu que en la seva fugida penseu que ensopega, però no hi ha res que hagi ensopegat, senzillament el dolor és massa gran i cau a terra. Sembla que hi hagi un terratrèmol a l'illot, perquè l'illot no té prou base com per aguantar-se bé, i que una criatura gegant com aquesta reboti. Llavors noteu tots com la tremolor del terra, per un moment no sabeu si caureu o no, i veieu com que la criatura carnívora que òbviament havia assassinat i s'havia atipat amb els cossos de certs aventurers ha caigut estesa a terra, morta.
3: Ok.
2: Fantàstic.
0: Pues molt bé, no?
2: Com de familiaritzat està l'Isar amb els trolls? En plan, sap, més enllà d'haver vist una mica que se li estaven tancant les ferides, sap si això és capaç de retornar-los de semblar estar morts? És una cosa que sabria o...
1: Tira'm per... Natura, potser, seria...
2: El que em diguis, arcana, història, natura...
1: Què tens?
2: Tinc competència amb història. Pues però puc fer natura, si prefereixes.
1: Història, o sigui, és natura, però també pot ser que hagi sentit històries dels trolls, o sigui que...
2: Un 15.
1: Bueno, no et sembla que sigui una criatura no morta.
2: Vale.
1: En el sentit que, bueno, o sigui...
2: Sí, sí.
3: Una vegada mort...
2: Sembla una criatura morta.
1: No, en el sentit que...
2: Sí. No s'hauria de tornar a aixecar.
1: Exacte, vale. En principi no s'hauria de
3: tornar. Podem tallar trossets.
0: Tallem el cap. Això li dèiem al cap.
1: Comencem. Recordem que és una criatura verbal que pensant,
2: Sí, és un gegant, tècnicament.
1: És un gegant.
0: Bueno, però doncs li podem fer...
3: L'hem mort. Que ja l'hem mort.
1: Sí, sí, és mort. Però em refereixo a l'hora de menjar-lo, les implicacions morals... Que si tu vols,
0: no,
1: fota-li.
0: Jo el que estava dient és dir-li que tiris-li el cap perquè no torni a reviscular.
2: En plan, encara que a mi em soni que no, però crec que em quedaré més tranquil.
1: Feu-ho, endavant.
0: I llavors amb ell sí que podem parlar amb els morts, no?
3: No.
1: Com?
2: No, és una cosa que va passar random.
1: Sí, totalment.
3: No, jo no tenia habilitat d'això.
1: No sap fer-ne.
3: Vale, jo puc mirar una mica el cos a veure si porta alguna
1: cosa? Sí, porta uns parracs de roba tapant-li les vergonyes.
3: Vale, pues ja està.
1: O sigui, i mentrestant entenc que li esteu tallant el, sí, el coll, no?
2: Jo tinc una... O sigui, jo vaig a, és com retallar algú amb un punxó, eh? O sigui, jo no puc.
3: Ah, vale, pues...
4: Jo tinc destral.
3: Ah, doncs pues la destral.
4: Amb el destral podria...
1: Molt bé.
5: Ollos.
4: Bueno, li foto cops fins... Ole. Bueno, pam.
3: Molt bé. Molt bé.
4: Cop separat del cos.
1: Disgusting.
3: Cap. Vale.
1: Es veu que es fa molt això a Silver Moon.
3: Juntament amb la cervesa.
1: És la recepta secreta clandestina del monestir secret clandestí.
4: Ingredients així no n'hi ha.
1: No n'hi ha. Molt bé, doncs entenc jo que voleu tornar a descansar.
2: Sí. A mi podem com rodolar el cos. Que no, saps sí, que no haguem de dormir sí, sí, amb un cos podrint-se a 2 metres. Saps? Sí, en plan, exacte. Ai, bon dia.
1: 30 peus són més metres, per això.
0: 60 peus està, que s'ha marxat
1: molt.
0: Ah,
1: bueno, clar, sí. A 60 peus està... Però sí, podeu rodolar-lo sí, tant com vulgueu.
2: Com fora de vista, saps? En plan,
1: sí,
2: no
1: sí,
2: vull...
1: sí, endavant. Doncs això, us dediqueu a rodolar el cos sí, d'un gegant, que és en Troll.
2: Sí.
1: No us dona per anar fins a l'aigua, perquè l'illot és una mica més gros i potser a mig camí ja penseu, bueno, aquí ja està bé.
2: És una criatura de tipus gegant, però no de tamany gegant.
1: No, sí, també. És, bueno, és large.
2: Large,
1: no, és grossa. És grossa, no gegant.
2: Exacte, o sigui, els tamanys són...
1: És un gegant medium, gros.
2: Medium, large, huge, que són els gegants reals.
1: Sí.
2: Llavors Gargantuan, que ja és en plan Godzilla. En plan, el Demogorgon crec sí, que és, si no m'equivoco, Gargantuan.
1: No ho sé, t'ho puc dir. O sigui que...
4: Em semblava bastant.
2: Irrellevant ara mateix.
1: Sí, però m'ha fet gràcia pensar-ho. Vale. Doncs això, digueu-me, mentre jo busco aquesta informació irrellevant, que com dormiu, descanseu...
0: Mateix plan que abans, sí, no?
1: Molt bé.
2: Fem doncs, les vostres meditacions.
1: Feu les vostres meditacions, ara sí. Recupereu tota la vida.
2: Sí. Tu has de meditar mitja hora per recuperar els teus punts d'aquí.
1: Vale, exacte. Huge, és huge. Huge
0: mentre
1: fin.
0: Fem guàrdia, mentre fem guàrdia,
2: ah, ah, mira, ah, que petit tonet.
1: Sí, però són gairebé 10 metres.
2: Sí, sí, sí, no, és enorme, és enorme.
1: Molt bé, tots heu recuperat tota la vida, tots els slots, tot és per vosaltres un altre cop.
2: Fantàsticíssim.
1: Vale. Nice. La nit passa més o menys sense cap sí, mena d'algun udol, algun crec, algunes sí, bombolletes a l'aigua.
2: No parem de vigilar, en plan...
1: Ho entenc, o sigui, entenc, o sigui, ja
2: si tenia una família...
3: Sí. També anem fent una llada si el cos es mou, de tant en tant.
1: Bueno, si t'avorreixes quan hagis fet el teu descans, sí, te'n vas cap al cos, el cos està allà.
2: Tenim el cap en un sac i si es mou el sac... Sí.
1: Ai, és com el Monkey Island, aquell cap que vas portant que et va guiant.
3: Sí.
2: Una referència que pillarà el meu pare, però...
1: Molt bé. Michi, va per tu. Doncs això. Passa la nit, no hi ha hagut més mal de caps, entenc que feu un mos el que se suposa que és el matí.
2: Sí, sí.
1: I...
2: Unes torrades amb bolets.
1: Exacte. Mm.
4: Com
0: que...
4: Pinta. Com és que mengeu bolets?
2: Bueno, és l'única cosa que es troba aquí baix.
1: Exacte,
2: bolets
3: no i... Ara tenim peix.
2: Sí, bolets conserva. I peix i crustacis.
4: Jo menjo peix.
2: Sí, també podem esmorzar mariscada, també.
1: És cert, és completament cert. Molt bé, doncs això. Ja han acabat de fer el vostre esmorzar, recolliu cosetes. Sí. Voleu endur-vos alguna cosa? O sigui, a banda de... a banda de... Ja t'ho diré. A banda de les coses que vau trobar com el dia anterior. Sí.
2: Jo trobo, emportar-nos les tendes de campanya i els sacs de dormir, sí, no, en plan, no dormir
3: sí,
2: tant...
3: Sí.
2: O sigui, no sé com... En plan, fins ara ens imagino com rotllo amb mantes, saps? En plan, sí, dormint al ras.
1: Sí, crec que algun sac de dormir sí que teníeu.
3: Sí, em sona que sí.
1: Però teniu ben poqueta cosa.
3: Sí. O agafem la tenda de campanya i els sacs.
1: Val, sí, no? Sí.
2: I així acampem còmodament.
1: Molt bé.
3: I crec que no havia res més interessant.
1: No. Pues ja el que us he anat dient, que més o menys us heu sí, repartit, heu anat trobant. Vale.
2: I empenya el barco.
1: Exacte. I m'agradaria llavors que tornéssim a fer tirades de força. Bueno, si vols tirar tu directament, Gerard, perquè portaves el príncep d'Erendil.
3: El faig
1: i pel revés i l'inrevés. Sí.
3: El faig gran un altre
4: cop. Jo també faig.
1: I tu no? També participes en la tirada.
3: Bueno,
1: i no sé...
3: Ja estava mig sortit, no? El baix, ja
1: sí, però faltava una altra tirada més o menys semblant. No sé si voleu inspirar, no inspirar, el que vulgueu.
0: 20. Un 20.
1: Ja vale, guai. Sí, però ell sol no tirarà pas.
0: Tiam un 20.
2: Un natural per
1: no!
2: La increïble.
1: molt.
0: Complementaris.
3: Ha relliscat i ha caigut a la sorra.
2: Al revés haurà tret un 5, però a l'inrevés un 17.
1: Vale. Ok.
0: Quina posició més complicada, eh?
1: Sí, la veritat. Podeu ser menys extremistes? Molt bé, doncs entre tots quatre, més o menys, finalment, i amb l'ajuda inestimable del Pot, que es coneix el seu vaixell i ha agafat un altre cop la palanqueta, li ha dit al Derendi, l'empenya aquí i no sé què, finalment desencalleu el vaixell.
2: Bien.
1: I sembla que podeu tornar a pujar.
3: Vale.
1: I entenc que ho feu tots, sí, i recolliu tots, sí. I tal i tal. I continueu el vostre viatget de camí cap al nord, cap a l'altra vora del llac fosc.
2: Somines.
1: Molt bé. Estupendo. Doncs arribeu... O sigui, arribeu. Aneu... Continueu fent camí. Heu d'anar molt en compte un altre cop, les estalactites, sentiu aletejos de bitxos que no sabeu si s'acostaran o no. En algun moment és possible que us tanqueu pràcticament tots els que pugueu. O sigui, hi ha moments molt caòtics, el vaixell es mou, hi ha un moment en què esteu tots encabits en la caseta com de la... del vaixell, i la coberta queda buida, però llavors torna a sortir un altre. És un caos. Hi ha moments en què no sabeu ni on és ningú, no sabeu absolutament res. De sobte ja ara us agafeu per aquí, l'atleta està vomitant per allà. Hi ha moments molt caòtics, però finalment sembla que el Pot us diu que hi ha terra a la vista.
3: En fi!
1: I veieu per això com que ara mateix, com que el que arribeu seran a uns molls molt, molt mal fets, un rotllo, són quatre canyes mal posades. No sou l'únic vaixell que arriba,
2: vale.
1: Perquè per un altre camí veieu un vaixell tot de Quotoa.
2: Mira!
1: Que està com molt...
2: molt ple.
1: Superposat. Totalment. No sé... Això està... Hi ha moltes més lianes de les que esperàveu, un sol vaixell, hi ha un quotol damunt d'un altre, uns altres que estan anant agafats en el vaixell, però anant per l'aigua i tot plegat, i llavors com convergiu en el mateix
2: moll. Bueno, hi ha gent que s'ha salvat.
1: Alguna gent sembla que ha pogut fugir, sentiu veus d'aquests quotoa que vosaltres no enteneu, però per aquí sí. Perquè és infracomú, de gent que diuen que no són l'únic vaixell, que potser n'hi ha algun altre que també s'ha pogut escapar. I finalment, això, arribeu a... Entenc jo que desembarqueu.
2: Sí.
4: Jo estic saltant d'un peu a l'altre ja de... A veure quan...
2: La sortirà corrents com el corre caminos.
1: Sortirà corrents. Molt bé. I arriba el moment de fer camí... cap al nord. El Pot us diu que...
2: Però, o sigui, ara hem arribat a una espècie de port, però no a la ciutat.
1: Exacte.
2: De Lingston.
1: No,
2: són, vale.
1: Són quatre casetes de merda.
2: Un, com es diu, un muelle? Un moll.
1: És un moll. Vale. Són unes, no són ni unes drassanes com a tal. Són...
3: Tot el nostre equip vol anar a la ciutat, no? O sigui, vull dir, el príncep o, jo què sé, la Eldes no volen, o sigui...
1: O sigui, no volen anar sols, la majoria.
3: Mm-hmm. Sí.
1: I, de fet, o sigui... Quan arribeu, potser hi ha algun moment en què heu sortit ja del vaixell, encara hi ha el Pot, sí que continua en el mateix vaixell i tot plegat, i llavors teniu com aquesta conversa. Si em passeu un moment els personatges, així ho tindré més al cap, què us pot dir cadascú. Vale. L'escambell, òbviament, no sap arribar a casa seva. El Derendil tot li sembla bé. El Bupido sí que té la intenció d'anar a Grackelstug, però...
2: Vale.
1: Però, o sigui, això sí que ja us ho havia dit, que ell sap guiar-vos fins allà, però que era cap al sud. Llavors, com que vau sortir pel nord, com no us sortia bé, també li interessava com
2: no anar sol.
1: Absolutament sol. Mm-hmm.
2: Hòstia, però realment l'hem putejat. Hem anat direcció dràsticament oposada on anava ell.
1: Sí.
2: Ajo y agua.
1: Sí, sí, sí. Però
3: podia haver marxat, si volia.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí. I El Ginger també li anava bé anar a Blindenstone. De fet, us podia... Ara aquesta part en què és des del llac sí. fins a Blindenstone us poden guiar,
3: vale.
1: tant el Ginger com el revés i l'inrevés, o us podrien guiar perquè un dels dos germans no hi és.
2: Què ha passat?
1: Només queda l'inrevés, que és el que no parla, de fet, pràcticament. Us en recordeu que n'hi ha sí, un sí, que parla sí, més, sí, sí, que és al revés, sí. i l'inrevés és... Bueno, no sé quin dels dos.
3: Però sé quan ha desaparegut, més o menys.
1: Ha estat ara a l'hora de baixar, que l'inrevés, que és el que no parla, us parla i us diu no sé on és el meu germà.
3: No has vist on ha anat?
1: No sé on és el meu germà. I s'espanta molt perquè sempre van junts.
2: L'has vist baixar del barco?
1: No sé... No sé on és, i se'n torna cap al vaixell a buscar el seu germà perquè no sap on és, i el pot és el vaixell. No sé si...
0: Podem anar amb ell?
1: Exacte, pot, en algun...
3: Podem fer alguna tirada de...
4: Però amb el troll encara hi era? Encara
1: sí, estaven tots. O sigui, heu fet tot el viatge fins allà, el vaixell...
2: Hem fet una altra parada entremig...
1: No, perquè eren dos dies, o sigui, senzillament heu fet el vostre viatget de Blindenstone fins a l'illot... I després de l'illot, o sigui, heu dormit a l'illot i llavors ja heu fet un dia de camí, més o menys, i ara ja serien com el vespre que acabeu d'arribar.
2: Vale, és el vespre del dia següent.
1: Llavors, de cara a això ja podríeu dormir en algun moment en alguna zona del moll i tal, però com no ha calgut fer una altra nit al llac fosc.
2: Ha sigut tot el dia d'avui, super.
3: Puc fer alguna tirada de percepció per si veiem petjades o caigut a
1: l'aigua? Pots investigar, si vols.
3: Vale.
1: Sí.
3: Algú vol ajudar-me?
4: Sí, jo.
3: Vale.
4: Si puc.
3: Investigueu si tinc un més 1. 8 i 11. 11, 12.
1: Vale.
3: Hi ha alguna cosa sospitosa?
1: El que veus és molt de moviment a la coberta de tot el caos que heu tingut durant el vaixell.
3: Sí.
1: Però no et fa la sensació com que hi hagi una corda trencada en què hagi caigut o alguna cosa així. No.
3: Vale.
1: No sembla, i l'inrevés, que està parlant més que mai, li diu al pot, no sé on és el meu germà, ajuda'm a buscar-lo, busca totes les habitacions, i només hi ha com una cabina, en veritat. Però, nana, tu sí que ets allà i veus que el pot fa com així, rotllo, que
2: no
1: se suposa que he de fer, on he de buscar... I li fa com la broma, rotllo, què vols, que estigui aquí, obre un armari, obre un altre armari, i quan obre un dels armaris es troba al revés, mort, amb un tall per la meitat del cos, que sembla que ha patit com una manera de morir molt sagnant.
3: Algú l'ha partit per la meitat.
0: Algú dels nostres l'ha partit per la meitat, algú? Sembla, no?
4: Hòstia, algú de nosaltres.
2: O sigui, l'ha com obert.
3: Vaja.
1: I, dit això, en el moment en què segurament aprofitem perquè la Engelberga, que per cert, la Engelberga no ha fet servir cap daga en cap moment, tot sigui dit, hauria de marxar cap a Menzo Berranzant, sí, i seria el vostre moment...
4: Aquí.
1: De separar-vos, però amb aquesta mort sobtada és el moment de deixar-ho.
4: Em sap greu deixar-vos, però bueno, ja sabeu que tinc una
1: missió. Arriba tan pressa i té pressa per marxar.
3: A mi m'ha caigut molt bé la Engelberga.
1: Engelberga.
3: I la nana li vol donar una perla del saquet de perles que té, de 7 o 8.
1: Oh.
3: Dona una perla sense polir. Em recorda la llum de la lluna per tu, perquè ens guardis en el record.
4: Bueno, a veure si ens trobem algun dia i fem això de les cercetes.
3: Mira, sí.
2: Molt bé.
3: M'apunto que tengo una...
2: Tenim un assassí al nostre grup.
0: Jo anava fent detall copiant-li a ella, però no. Perquè
3: ara
0: fa por. No, perquè fa por. En plan, hi ha alguna sessió al nostre grup, realment és que té molt sentit.
3: Canta-li una serenata abans de marxar.
0: No, ara que tenia paper i boli, anava a escriure-li un poema i donar-li perquè se'n recordés.
1: Però només et dic que tu això encara no ho saps.
0: El què?
1: O sigui, qui ha anat a buscar-ho?
2: Jo estic amb el grup.
1: Ha estat la nana,
0: podem fer que això sigui
1: l'inrevés i el pot. Són els tres que han pujat.
0: Pues llavors...
1: Els altres continueu al moll.
4: Ah, mentre estem
0: nosaltres allà
4: fora. Vale.
0: Sí. Pues
1: però com que és un moment així com de comiat, aprofito per comentar que l'Engelberga doncs, marxarà cap a menys.
3: Un poema d'amor?
0: És un poema maco. És un poema maco. Llavors, enrotllo així, no sé què.
1: Sí, sí, però ara tirem per interpretació.
0: Per interpretació?
1: Sí, és com el que et faria jo. Com, realment és maco o et sembla maco a tu? Ja està.
0: Algú m'ajuda.
3: O és carisma.
4: La Engelberga està impressionada, però... sigui el que sigui que fa un elf.
1: Molt bé.
0: Ah, vale, uau. Depèn del color de l'elf, no?
4: Sí, sí, quan els treus...
0: Vale, això és performance, no tinc avantatge de cap manera, no?
1: No, dic performance perquè en realitat seria com carisma, més entenc que és una cosa que saps fer i per tant...
0: Vale.
1: I, bueno, això.
0: Vale, i no puc fer mona inspiració bàrdica a mi mateix, ni...
1: Bueno, si vols.
2: Crec que pots.
1: Sí.
2: No, no et pots inspirar tu mateix, crec que sí.
0: Puc fer amb giro...
1: Ai, ara no ho sé.
0: Amb giro fa... Va, tu pots. Amb giro i escric el poema i llavors li dono i això em sumarà un 10 de 6.
1: No pots inspirar tu mateix.
0: M'inspiro, però no passa absolutament res.
1: Molt bé, estupendo.
0: Faig això igualment, pa-pam-pa, però tiro 10 de 20 i ja està. I que sea lo que Dios quiera. A veure si t'agrada o no t'agrada.
1: Li agradarà igual, encara que sigui una merda. Que has tret un 1. Què has fet?
0: Un 2.
3: Tens algú?
4: Però m'encanta.
0: És un 2 més 7, que és un 9.
3: Bueno.
1: És una merda.
4: M'encanta.
1: No, és mediocre i ja està.
0: És un 9, que és mediocre.
1: És mediocre.
3: S'ha posat nerviós.
4: La Engelberga està encantadíssima.
1: Clar,
4: està com...
1: tu en realitat al monestir...
4: Mai he tingut contacte. Has sempre somiat...
1: Exacte.
4: De trobar-me un elf, de veritat.
1: Oh, un elf, de veritat. Estic... És un elf, de veritat. Doncs
0: pues mira, sí. Aquest poema que he escrit és de les millors coses que poden fer els elfs. En plan, realment, ja que no has conegut a cap altre elf, sóc de la millor, del millor estatus que hi ha en el món dels elfs.
3: Ara has de tirar per engany.
1: Exacte, totalment.
2: Sí? Jo persuasió, diria.
1: Faré si potser s'ho creu una mica.
2: Li desitjo molta sort en el seu camí cap a Menzo Berranzan.
1: Sí.
2: No es fiï de res que li digui ningú un drou. No accepti cap menjar ni cap beguda que no hagi vist que un drou també n'ha pres, i vagi amb compte.
4: Gràcies per el consell. Ho tindré en compte, encara que vingui d'un drou.
1: No et fiïs d'un drou. Però... Això vol dir que no m'he de fiar de tu. Això vol dir que no m'he de fiar dels drou.
4: Bueno, com ja sabeu, bueno, jo me'n vaig. Espero que trobeu el que ha passat aquí. Molta sort amb la vostra història. I bueno, si algun dia trobo el més car... ja sabeu, jo tornaré al monestir i vete a saber si ens trobem una altra vegada. Esteu benvinguts allà i us convidaré una cervesa.
3: Vale.
0: Ja sabem on és, total, no? No cal fer investigació per descobrir on és.
1: Bueno, sabeu la ciutat, no sabeu exactament en quin lloc de Silvery Moon hi ha la cerveseria. No sé quantes cerveseries hi ha de Silvery Moon, no gaire, suposo, però...
2: És una ciutat gran.
1: Sí, però cerveseries com a tal o tavernes? No és el mateix.
3: Ah, anirem a preguntar per l'organització secreta. Però...
0: I tothom dirà, ah, sí.
3: Aquella
1: nana boques, no? Aquella és aquella. Doncs amb aquesta mort tràgica i sorprenent del revés, i el comiat amb la Engelberga, donem per acabada aquesta sessió de la Font del Gat.
4: Ipi! Uau! Qui ha sigut?
1: Doncs mira, Turi.
3: A la seva fitxa posa assassí.
0: Sí?
2: Ah, sí?
1: I ens veiem a la propera per descobrir més misteris de Hercule Poirot.

0: la veu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ask yourself this.

0: Cardedeu. Són les dues. La ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.